0: de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
1: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major. És a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes. El grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
0: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
2: Clar que sí, encantada.
0: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
3: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
2: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
0: Pues en part, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
4: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
2: La obesidad es altament prevalent. Què vol dir quan estem sentint que ens diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepes. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepes o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepes n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
0: Anem en la tercera pregunta.
5: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
2: Pues sí, también hay diferencias entre las comunidades autónomas. En este estudio, que estem agarrant una población similar, representativa de lo que es el Estado español, ni en comunidades autónomas que tienen molta más prevalencia de la obesidad que otras. Entre ellas, por ejemplo, Canarias, es una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%. Uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
0: Següent pregunta.
6: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
2: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. En l'estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
0: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
7: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
2: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues, l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens ha de preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en aquesta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i sigui un augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
0: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe. I doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida, de l'obesitat infantil.
2: Moltíssimes gràcies.
8: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la ràdio oficial del club.
9: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
10: Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.
11: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: I en la nostra secció, la Fundació Té Una Vida, continuem parlant de com previndre, combatre l'obesitat infantil. I avui una cosa que és molt interessant i novedosa, perquè vostès se van a donar compte avui de lo important que són les noves tecnologies, els mòbils, les tablets, en fi, moltes més coses que també ajuden a previndre i combatre l'obesitat infantil. Per això avui anem a parlar amb un enginyer, sí, un enginyer i no un metge, perquè, bueno, ja dic que este enginyer ens va parlar del futur, de les noves tecnologies per a combatre l'obesitat infantil. És Pau Redon, enginyer del Servici de Pediatria de l'Hospital General del València. A més, forma part d'aquest programa PAIDO, premiat a nivell nacional per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: Bueno, Pau, pues ara ja, com és habitual ja en la nostra secció, la Fundació te dona...

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Va el passe Thierry per a Pepe Lula, toca ahí. El balón para Sergi Ganó, buscando a Thierry, ojo que entra Thierry, abre Thierry, continúa Thierry, está solo y ninguno la acompaña, Thierry que se fa la jugada y gol.
2: ¡Vamos!
1: Y
2: gol. ¡Vamos!
1: ¡Gol del Valencia!
2: ¡Hola Alberto!
1: ¡El gol del Valencia! Creo que marquen en propia puerta,
3: en la propia jugada puerta,
1: de Thierry.
3: Sí.
1: ¡La jugada de Thierry! Marca en propia porta el Celta de Vigo, pero aquí una jugada a protagonista Thierry Rendal. Ella Soletes ha buscado, se n'ha anat, arriba a línea de fons, ha buscado la centrada y es en propia porta on ha marcat el Celta de Vigo per avançar al València. Ahí està la jugada de Thierry, ja Soles se'n va, retalla, busca la centrada y es en propia porta on marca el Celta de Vigo, s'avança al València, 0-1. Bueno, pues ahora que ho intenta Thierry, en obre Thierry, per banda continua Thierry, se balón, en obre Alberto Marí, Alberto Marí, Alberto Marí, penalti, yo penalti, penalti, penalti, penalti.
2: Vamos.
1: Penalti Alberto Marí. Este
2: vamos,
1: penalti,
2: vamos.
1: Penalti Alberto Marí, clarísimo. Desde así da la vista. El penalti es clarísimo. Y ahora no ha sí,
2: clarísimo.
4: Se lleva las manos, se corre, la cabeza.
2: Clarísimo.
1: Y ahora no ha dubtado Ortiz Arias, el penal clarísimo, la jugada es de Thierry una otra vuelta. Ahí arribat ahí, fins dins l'àrea del Celta de Vigo. El rechazo ahí que le quedaba Alberto María, buscat el llançament y la y es penalti es clarísimo. El penalti es clarísimo, después deixava una jugada también que ha protagonizado Thierry.
2: Alberto, es que en ese tipo de jugadas ahí en poquitos metros se mueve con una rapidez.
1: Y va Alberto María, Va el lanzamiento Alberto Marí. Sí,
4: hombre, se sí. La deja Pepelu.
1: Y la dice a Pepelu para que lance Alberto Marí. Sí,
2: sí hombre, en el Mestalla los tiraba también, ¿eh?
1: Pues allá va Alberto Marí. Y la dice a Pepelu, que era el especialista, que era el encargado de lanzar es penals. Ahí está en el set goals de penal de Pepelu. Pero Alberto Marí volía tirarlo, ¿eh? Volía tornar a marcar así en balaídos con Lane Passat.
4: Venga, Alberto, va.
1: Y ahí está Alberto Marí.
2: Venga, Albertito.
1: Ahí está Alberto Marí, venga. Para marcar. Para tornar.
4: Disc, claro,
1: a picar a Valencia el marcador. Ahí Alberto Marí, venga, Alberto, no falles. Ahí Alberto Marí. Gol.
4: Vamos.
1: Y gol. De Alberto. De Alberto Marí. Marcar en balaído.
2: Bien, Albertito, bien, bien, hijo,
1: Alberto
2: bien.
1: Alberto Marí de penalti. Le había feta del penalti, de maná tirarlo. Y ahí estaba Alberto Marí. Para tornar a marcar, para retrobarse un gol. Para tornar a marcar así en este estadio especial. Para
2: de
1: va a marcar en balaídos la impasata. El gol que va a donar mucha salvación al Valencia. Y Alberto Marí, que marca de penal, sorna avanzarse al Valencia. 1-2.
5: Hola, soy Hugo Guijarro. Escucha todos mis goles en VCF Radio.
6: Valencia. Al cor del Mediterrani es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Escolta VCF Media Ràdio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
3: VCF Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
1: Marco Camus busca el pase, pero Guillamón. Guillamón buscante, el balón para Selim Amalá. Ahora Selim Amalá buscaba ahí armarse la pelota, el balón aquí le queda a Yarenchuk y gol. Y gol de Yarenchuk.
4: Bien, bien, Roman.
1: La estrena de Yarenchuk. Gol. Se avanza el Valencia en la lomba. Marca Yarenchuk ucraniano. La estrena en el Valencia en esta copa. Ni se való ahí que le había servido. Sabía que era sol de Islaria. Y ahí en un tir creuata marca Yarenchuk. Se estrena el Valencia. El gigante ucraniano.
7: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
8: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
6: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía. Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. VCF Ràdio. Alzira Ràdio, La Ribera 107.9. A la costera, Canal San Ràdio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a la costera i la Canal de Navarrés, Blu Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio.
2: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio de Valencia.

0: De la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
1: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club. Nova era.

0: Moments històrics del València.
1: Nos vamos a situar en una victoria del Valencia por 2-1 ante el Fútbol Club Barcelona en la temporada 89-90. Retransmisión de José Ángel de la Casa en Televisión Española.
2: Eloy, Ferrando, el centro de Ferrando, y ha marcado Boro. Ha empatado Boro el partido. El regate de Fenol, el centro, Zubizarreta, y gol del Valencia. Penev ha marcado el segundo del Valencia. Se la dejó Zubizarreta prácticamente para que la empujara. A los 19 minutos del segundo tiempo, el 2-1 y el gol de Penev.
3: Sí, estamos con Boro, el autor del primer gol del Valencia, un gol que encaminaba lo que al final ha sido victoria de tu equipo, ¿no?
4: Bueno, sí, la verdad es que pienso que lo estábamos buscando, estábamos teniendo ocasiones y bueno, y al final pienso que el trabajo que estamos haciendo se ha visto recompensado.
5: Hola, soy Yasmín, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
6: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
7: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: podien pues rematar els balons. I fixeu-vos qui han fet els dos remats d'aquesta jugada. Primer Guruceta i després ha fet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
1: Bueno, pues jugant l'Atleti Bilbao, traguen la pilota en Unai Simón, en llarg, buscant a Sancet, Sancet ara escorat en banda, busca el passe arrere per a Gerai, el capità, ara la pilota per a Rego, Rego arrere, ara pressiona Javi Guerra, l'eixi de baló, de central, seguit de l'Atleti Bilbao, busquen i ja passant llarga, que talla de cap Gallà, envia el baló cap a terreny de xoc l'Atleti Bilbao, vol recuperar-la Guido, se l'emporta Guido Rodríguez, a veure el passe de Guido, per a Hugo Duro combina Luis Rioja, a veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada, i molt passat la centrada de Luis, molt passat la centrada de Luis, ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava jugant la, estava seguint la jugada per banda, i el baló ha acabat perdent-se per a línia lateral.
2: Qué pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro,
0: Y a Diego López, que venia en segona línia però no ha pogut aplegar ese baló.
1: Bueno, pues ara vol recuperar la pilota al València. La volia recuperar Javi Guerra, però que no ha pogut. I se l'emporta l'Atleti de Bilbao. A veure, ve Renzo Sarabia, com s'ha anticipat molt bé Renzo per recuperar la pilota. Ara volia combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continua la disputa. Javi Guerra busca la centrada i el baló que ha tocat en Yuri se'n va fora i és banda. És servici de banda favorable al València. Bona la recuperació ahí. Aquest baló que havia recuperat Renzo Sarabia. Ara és Javi Guerra jugant ahí. Sobre Diego López, de nuevo que se va fuera, la toca al Athletic Bilbao, el balón que va a ser para el Valencia en servicio de banda desde la parte derecha a prop del córner. Va a traer ese balón el lateral argentino Renzo Sarabia buscando a Javi Guerra, pues ha provocado el córner Javi.
2: Venga, va, a ver,
1: ha provocado el córner Javi Guerra.
2: A ver si le sorprendemos con una de
1: y
2: sus...
1: Ahí está la treta desde el canto para el Valencia. En este minuto 22.
2: Bien, Javi, bien, así, así, arriesgando, jugando, dejarte. Hay que dejarse ver. Hay que dejarse ver, pues hay que ofrecerse.
1: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el canto a izquierda, la portería no es Simón. Vinga, ni a Caporita también este jugador de Sábalo Parat. El balón trago en Kurt, buscando a Diego López. La va a pinchar Diego López, la pinche Diego López. La treta y la pilota a la port. El rechazo una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota a Islaria y guaña. El baló Unai Simón, que vol traure ja en llarg, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego, ahí está el Guajín, Diego López buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li ha anat a Luis Rioja, la banda esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar i buscar ja Guido Rodríguez, que busca ya la pasada per a César Targa, César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El balón que el recupera Leti de Bilbao. Balón ya para Sánchez. Sánchez para Nico Williams. Ebar César Tárrega al Tai. Ve César ara. Ve César ara al Tai. Imposanse Nico Williams. Ni se hiciera rápida. Que volía provocar a Leti Bilbao. Ve el Daldaya César Tárrega. Davant Nico Williams.
0: Llega en el espai, cuando el campe siga a campo a ver. Porque tanto Nico Williams con Robert Navarro. Ens poden fer pols, menys mal que ja ha estat molt bé César Targa per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del valor i te foden, vamos, te fan un roto i un descosit.
2: No, oh, però de moment defensivament l'equip està bé, no està atravessant per ninguna situació.
0: Sí, per això, que l'equip està a l'altura de lo que hi ha que estar,
2: complicada.
0: Perquè l'Atlètic Club té aquest atac per banda i persona de segona línia, però l'equip per ara està de categoria defensivament en segon mes.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. La pelota que la trao Schomert, el suís buscando a Gallani, esa banda esquerra. Gallani ahí que no se ha podido tanar, pero ojo que el rechaz. Espera Luis Rioja, la coloca Luis Rioja. Y el balón que debía a corner Geray. Ahí Luis Rioja estaba atent en ese rechaz. Ha buscado la centrada y ha provocado el corner de no para el Valencia.
2: Venga, va, a ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus... de sus armas más fuertes, que es el, los balones por alto.
0: A ver si pueden hacer un remate a los Ricardo Arias, ¿no?
2: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
0: Pues vais en,
1: bueno,
0: eres,
1: pues ¿eh? Va el córner que va a traer Javi Guerra, ahora desde el canto de la portería no hay Simón, allá va el de Chilet, pincha la pelota a Islaria, a ver y se...

0: estava bé, l'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la Catedral en Sant Mamés, i ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més
1: i la primera,
0: en tot el que esté dient.
1: Rovira, la primera pelota que toca, però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
2: I el balón, el fica, on té que ficar-lo.
0: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la, llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable, Sadi Kumar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
1: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
0: 75, 30 de la segunda parte.
1: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora, no perder balones, hacer las posesiones muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari, ojo el remate, Dimitrievski. Dimitrievski ha aparegut una altra volta. Quina parada de Stole Dimitrievski, Salvador Dimitrievski, quina parada acaba de fer-li la treta a Unai Gómez. El remat d'Unai Gómez anava dins i ahí estava Stole Dimitrievski per a fer una altra parada, per aparèixer ahí el Salvador del València. Quina mà treta Stole Dimitrievski, en quin moment està el de Macedònia. Espectacular, Stole Dimitrievski.
1: Dios santo.
2: Mare meua, Robi, se ha estirat com una goma de xicle.
1: Muy similar la jugada a Sadi, pero más lejana.
2: Molt similar, i cuidado, perquè ara que estava mirant que el remat ha sigut d'Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partit de corre-calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
0: Una altra volta penja d'Islària, n'hi ha que treure aquesta pilota. Vinga, ara també n'hi ha que
1: tindre el control del partit,
0: parar-lo, perquè
2: sí, sí, però Vesga, per exemple, és un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment, ells estan jugant a Europa, esta derrota per ells és un pas enrere, i ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt, per això nosaltres, el que diuen, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga, ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara, i se való per a que jugue ahí Jaureguizar, buscant el passe d'Islària per Iñaki Williams, Xomerta corner, ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit, consigue després del gol que ha marcat Sadik, jo ja diem ahí aparegut, providencial, Dimitrievski, quina parada li ha fet a Unai Gómez, quina parada, quina mà li ha tret Salvadora perquè anava dins, ha volat Dimitrievski, se va a trobar el córner, a veure, se va a l'Odis l'àrea, xa pilota, tenia que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahí Luis Rioja, ni se corre que havia votat l'Eti Bilbao, la pilota continua sent per a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
1: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerca.
2: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski, me pareix millor, encara. I també, ja que, com deia Ricardo, balón fuera de San Mamés, perquè això és com
0: ojo,
2: tot, és no, més
0: ojo,
2: difícil
0: ese
2: quasi...
0: Se'n va fora. Se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, Ells ara mos van apretar, mos van exigir,
1: más inteligentes
0: ni ha que
1: nunca.
0: Pararlo, ni ha que tirar... d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, però ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fi, tot això que Ricardo Arias sap ben bé.
1: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo Según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
2: Pues una cosa os vaig a dir, parlant de ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27 en 4 i el València en 24.

0: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia. Les vespredes a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio. La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també

0: per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
1: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
0: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
1: Importantíssima.
0: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
1: Ah, m'agrada moltíssim això.
0: Bueno.
1: A veure per on ixen esto.
0: Primera pregunta, doctor.
2: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
1: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
3: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
1: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després de prestar parats molt de rato. I això, si el podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
0: Prenga una nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
4: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
1: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar, i però, a veure, partint de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
0: Quarta pregunta.
5: Hola, soy Denis. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
1: Ya lo sé, ya lo sé. Que ha tingut en casa xiquets, ya lo saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. i són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcioni de forma adequada. Són tot avantatges.
0: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
1: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
0: Quinta pregunta.
6: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es, ¿cuántas veces hay que comer al día?
1: Bueno, actualmente los pediatres están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades de manera que estigui a repartir el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar, però que n'hi ha que fer-los per no fer massa espai entre una i les altres.
0: Altra pregunta.
7: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
1: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
0: Ahí anem, al tema de les grasses.
8: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
1: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcidos omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjades pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
0: Millor que millor. Bueno, doctor, has podido comprobar que bueno que els nanos y els pares están en la faena, a Sosbo. Este es el camino.
1: Me alegre, si nada tiene que ser y si no esperen que continúe al cap de la temporada, anirem continuant veient-se.
0: Sí, pues porque la semana que ve pues tornarem en esta secció de la Fundació te dona vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
1: Sí, ho és. Jo ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaran compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
0: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
1: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
9: Hola, soy Leslie. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
10: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía. Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
11: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
12: ¡Ay, perdón!
11: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
13: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
11: Un sentimiento eterno.
13: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
11: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
14: Un agua, porfa.
15: Son 125 pesetas.
11: No falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
16: También es el mío.
10: Mestalla es eterno.
17: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.

0: que esto no es de 3 o 4 años, sino de 50 o 60. Entonces todavía no estaban ni las gradas hechas. Cuando éramos jóvenes de 16 o 17 años, había un grupito de amigos, pues, y la única mujer que se iba era yo con ellos. He visto al Valencia ser campeón, he visto al Valencia descender a segunda, lo he visto después subir y continuar, porque siempre sentí algo por el Valencia y por Valencia. Es una alegría grande y quisiera que las demás mujeres socias llegaran como yo y les hicieran el mismo homenaje, porque se lo merecen.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
3: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu. Així.
4: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
2: Hola, soc José Luis Gallà i espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Radio.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: La dreta ara cau ahí Danjuma buscant a Javi Guerra que s'envola ara, a veure Javi Guerra, el passe bo per a Luis Rioja dins l'àrea, gol!
2: ¡Bien! ¡Vamos!
1: ¡Gol, Luis Rioja! Sevilla, quin gol de Luis Rioja, quina passada con li han filtrat ixa pilota per avançar el València, per assaltar Mendizorroza, 0-1.
3: Ixe gol de Luis Rioja després d'un passe sensacional de Javi Guerra va fer resurgir a nit al València en Mendizorroza, en ixa victòria davant l'Alavés, la primera victòria del València d'esta temporada. Una victòria importantíssima per a començar a reaccionar, per a començar que siga el resurgir del València després d'este mal inici de temporada que ha tingut i per anar eixint d'aixòs jocs del descens, que ja ha eixit el València després del triomf a nit davant l'Alavés. I una victòria també de molt de mèrit, perquè ahir en Mendizorroza, en Vitoria, van veure un València molt distint, a un València molt diferent. Semblava un altre València, un equip serio, un equip competint des del primer moment fins al final, un equip valent, atrevit en atac, generant ocasions de gol, i un equip que també va defensar molt bé, de nou porteria a zero, la que va aconseguir a nit el València. I un equip que va tindre com a gran protagonista, la victòria va ser de molt treballada de tot l'equip, però sí que crec que és just destacar per damunt de tot el gran protagonista del partit, el canterà, el jove Aaron Mayol, 18 anys, va debutar com a titular i va fer un molt bon partit en el centre del camp acompanyant a Guido en ixe doble pivot, sense arrugar-se, amb descaro, amb atreviment. Va ser la gran sorpresa en l'11 titular del València i la gran aposta d'Òscar Sánchez en la seva estrena com a entrenador del València. El coneixia ben bé Òscar Sánchez, Aaron Mayol, quan el va tindre en etapa juvenil i quan també el va tindre en el Mestalla. Sabia el que feia Òscar Sánchez, però també n'hi ha que reconèixer que va ser una decisió valenta, de molta personalitat, la que va prendre a nit l'entrenador del València. I ahí està, el partit que va fer Aaron Mayol. En definitiva, va ser una gran victòria del València. Jo comentàrem ahir en la retransmissió del partit amb Víctor Barea i Miguel Ángel Bosio, una victòria de molt de mèrit, perquè el València a nit li guanya a l'Alavés, que és l'equip revelació d'este inici de la Lliga. Anava a tercer. En Mendizorroza havia guanyat els tres partits. I arriba el València i li va guanyar a l'Alavés de Quique Sánchez Flores. I arriba este València i va tornar a guanyar a Mendizorroza, on feia 9 anys, 9 temporades que el València no guanyava, des de la temporada 2017-2018. Ixe gol de Luis Rioja li va donar ixe gran triomf a nit al València. ara n'hi ha que seguir, com van dir ahir també els protagonistes, que ara després escoltarem en este informatiu. Ara n'hi ha que brindar una victòria a Mestalla, a l'afició valencianista, que també s'ho mereix. Ahir jo crec que tots s'alegrarem, tots disfrutarem de la victòria del València, però ara el València torna a jugar a Mestalla el pròxim diumenge a les 9 de la nit contra la Real Societat i n'hi ha que brindar i se triomfa a l'afició i a Mestalla que s'ho mereix. Un partit davant la Real Societat que tornarà a tindre com a entrenador a Òscar Sánchez. És el tècnic interí, el tècnic provisional fins que el nou director esportiu de València, Braulio Vázquez, fitxe a un nou entrenador. Braulio Vázquez, que ahir pues, va estar estrenant-se el seu càrrec en la llotja de Mendizorroza, seguint el partit i ara pues, també buscant nou entrenador. Però, mentrestant, ja diem, serà Òscar Sánchez el que tornarà a sentar-se en la banqueta del València, en Mestalla, el pròxim diumenge davant la Reial Societat. Bueno, pues ara ho analitzem tot, ho contem tot en este informatiu del València d'este dimecres 16 de setembre, que com cada dia, ja sabeu, podeu seguir-nos, podeu veure este informatiu per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, allà on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app o a la web o al canal de YouTube i podeu veure en directe este informatiu. Si no arribeu al directe, el programa queda gravat, podeu veure-lo en la app, també en el canal de YouTube i si no també en els nostres podcasts. Comencem. Don Víctor Barea.
2: ¿Qué tal, Robi? Buena vesprada, buenas tardes. ¿Qué ganas teníamos? Arrancar un informativo con el gol de la victoria de nuestro equipo. Eso es lo que ocasionó ayer Luis Rioja con esa definición tras una gran jugada de Javi Guerra. Asistencia del de Chilet para que el andaluz, antes de lesionarse, pudiera materializar el tanto que supone el primer más tres en forma de victoria este curso. ¿Qué falta hacía? Qué necesario por el momento, por las decisiones que había adoptado el club y para coger buenas sensaciones desde el primer instante del cambio que se está materializando en el Valencia Club de Fútbol a nivel deportivo. Y ayer, compitiendo, logramos ese más tres con muchos nombres propios de los que vamos a hablar y con un Braulio Vázquez que a la espera de tomar la decisión del que va a ser nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol, ayer vivió en directo, desde la zona noble de Mendizorroza, ese triunfo de vital importancia para los nuestros.
3: Y va a prendre bona nota el nou director esportiu de València de lo que és capaç de fer este equip, de guanyar a l'Alavés. Fa unes jornades, l'Alavés va golejar a Osasuna, del que fins ara era el seu director esportiu. Ahir arriba al València i va guanyar en Mendizorroza, com hem comentat. Periòdic, Braulio Vázquez va estar prenent bona nota. Mentrestant està a la búsqueda de nou entrenador i com hem dit, Víctor Barea, Òscar Sánchez s'assentarà de nou en la banqueta de València este diumenge en Mestalla per enfrontar-se a la Real Societat.
2: Efectivamente, después del estreno en la jornada de ayer con victoria, con más tres para los nuestros, el club ya informaba que de manera provisional y hasta que se encontrase nuevo técnico iba a ser el que se hiciera cargo del banquillo. Tras el choque de ayer, todo hace indicar que también va a suceder de igual manera el próximo domingo frente a la Real Sociedad. Estamos en un momento en el que se han juntado jornadas, partidos para el Valencia en este periodo de cambio y Óscar Sánchez con total naturalidad, como manifestó ya ayer en sala de prensa, asume esta responsabilidad. Ayer lo hizo frente al Deportivo Alavés y también lo hará este próximo domingo, si nada cambia, en el Camp de Mestalla a las 9 de la noche en el partido que tenemos frente a la Real Sociedad.
3: L'equip que té avui dia de descans tornarà demà als entrenaments per a començar a preparar aquest partit davant la Real Societat d'este pròxim diumenge. I Òscar Sánchez, que continuarà al front de l'equip fins que Braulio Vázquez, el nou director esportiu de València, pues fitxe a ixe nou entrenador, que continua pues, la búsqueda. Ara, després, escoltarem a Òscar Sánchez en roda de premsa, farem un anàlisi del partit, escoltarem també els protagonistes, a Guido Rodríguez, Javi Guerra, també destacats, al igual que Luis Rioja, que va ser l'autor del gol. Però, Víctor, anem en l'última hora, perquè dient l'equip té 8 dies de descans, tornarà demà al treball, però estem pendents de la lesió, de la recaiguda de nou de Luis Rioja, que va entrar en el tram final de partit, va marcar el gol de la victòria, però se va a tornar a lesionar.
2: Sí, una lástima, porque al final en esa situación en la que es protagonista lo fue para bien y también para mal. Para bien a nivel de grupo por el más 3, por la victoria, para mal a nivel individual con esa situación después del esfuerzo realizado por nuestro futbolista de querer estar, sentir esa sensación de dolor de nuevo en el pie que tiene afectado y que le ha impedido participar en los últimos compromisos del Valencia Club de Fútbol. Ayer, y lo escucharemos al propio Luis Rioja, dio un paso al frente, quiso estar con los suyos en un momento complicado, en un momento en el que había que juntarse, en el que había que asumir responsabilidades, y Luis Rioja se puso al servicio del equipo, saltó al terreno de juego, consiguió la diana del triunfo, pero a continuación tuvo que abandonar el césped. ¿Cuál es la situación? Bueno, estamos pendientes del estado, pero tras una primera exploración y a sabiendas que es la zona que tenía afectada, recuerden, Luis Rioja incluso modificó la naturalidad de su bota para poder adaptarla y estar a disposición del míster, del cuerpo técnico y ayudar al equipo, pues sufrió de nuevo dolor en la zona afectada y todo hace indicar que pues no va a estar disponible para el partido del fin de semana frente a la Real Sociedad y que se aprovechará este parón para acabar de recuperar al futbolista. En este sentido, le va a venir bien esas 3 semanas de no competición desde el próximo domingo hasta que el Valencia vuelva a jugar para ahí poder recuperarse y para a posteriori sumarse junto al grupo, al trabajo con los compañeros y proseguir con la temporada. Pero ayer Luis Rioja, ese esfuerzo a nivel personal le pasó factura, ayudó al equipo a costa, eso sí, ahora de tener que recuperarse y estar al 100% para cuando regrese la competición. Sí.
3: Li vindrà molt bé este paró de la Lliga, de 3 setmanes que tindrà per davant el València després d'enfrontar-se a la Reial Societat per a recuperar-se del tot. Luis Rioja, dichos problemes que està patint en les últimes setmanes en la planta del peu. Però com ha dit Víctor, ahí está siempre el compromiso de Luis Rioja para ayudar al equipo. Anit en Mendizorroza, pues una muestra más durante el gol de la victoria y lesionándose pues en la mateixa jugada. Víctor, ahir també van reaparèixer Guido Rodríguez fent un molt bon partit, l'argentí. També Justin De Haas, després de recuperar-se les seues respectives lesions, se van retirar abans de finalitzar el partit, però no va haver problema, estaran disponibles per al diumenge.
2: Tanto el argentino como el neerlandés, dos de las novedades del once inicial por parte de Óscar Sánchez en el día de ayer frente al Deportivo Alavés, pudieron jugar, regresaron tras lesión. Es verdad que De Haas ya había entrado en convocatoria en el anterior compromiso, sin participación, pero ayer directamente al once, al igual que en el caso de Guido Rodríguez, se habían perdido los últimos compromisos y fueron dos refuerzos importantes para el Valencia, teniendo en cuenta sobre todo la trascendencia de Guido en el centro del campo. Presente el argentino, presente Justin De Haas. Bueno, alguna molestia derivada del esfuerzo realizado frente al conjunto babazorro, pero a priori en condiciones de poder volver a sumar minutos este próximo domingo en Mestalla frente a la Real Sociedad. Son sin duda alguna, en cuanto a la enfermería se refiere, buenas noticias, porque sobre todo en el caso de Guido, ya vimos la trascendencia que tuvo la pasada campaña, y en el caso de Tejas, que solo pudo participar en ese primer tiempo frente al Celta, en la jornada inaugural de esta 26-27, volvió y también cumplió. Así que tanto uno como otro, ya de vuelta en el verde, acabando con alguna molestia física propia de la inactividad que han tenido durante estas últimas semanas, pero con tiempo desde hoy mismo hasta el próximo domingo para recuperarse, para estar junto a sus compañeros y poder seguir ayudando al equipo antes de ese parón en el compromiso frente a la Real Sociedad.
3: De fet, pues alguns d'estos jugadors han estat avui, és dia lliure, però han estat avui pues tractant-se, pues recuperant-se, però com ha dit Víctor Barea, tant de Guido com de Haas no van a tindre problema i estaran disponibles per a aquest partit davant la Reial Societat. Així, en la ciutat esportiva de Paterna continuen tractant-se pues, lesionats de llarga durada, Diacabí, Sadik, Diego López, César Tàrrega, bueno, continuen els seus processos de recuperació. I anem en lo que va ser ixa gran victòria a nit del València, la primera victòria de la temporada en Mendizorroza davant l'Alavés, en l'anàlisi del partit i escoltant al míster, a Òscar Sánchez, que estava content per l'equip, pels jugadors, per l'afició que necessitaven esta victòria i també per la personalitat que va tindre l'equip Anita Mendizorroza.
4: La gente del Valencia, el aficionado, los jugadores venían de estar en una situación de sufrir semana tras semana y es lógico y normal que esa pasión, esa ilusión y se ve un poco refrendada en el resultado, pues que la disfruten todos. Esto continúa, son tres puntos, pero es un paso importante para mostrar que el equipo tiene personalidad, es buen equipo, hay buenos jugadores y que pueden representar al valencianismo como su afición quiere. He visto un equipo muy intenso, un equipo muy comprometido con la situación y cuando tú pierdes, ya lo dije el otro día, ¿no? Cuando pierdes, este deporte es muy emocional, mueve mucha gente, muchas emociones y es normal que tanto el aficionado como el jugador esté triste y esté decaído. Bueno, pues la idea nuestra era levantar ese ánimo, hacerles ver que son buenos, hacerles ver que si hacen las cosas así, el valencianismo va a estar con ellos porque es lo que quiere ver. Y han mostrado y han tenido esa fuerza de reivindicarse y de sumar tres puntos. Son jugadores muy comprometidos con el equipo y en cualquier situación ellos quieren dar un paso al frente, todos quieren estar. Evidentemente, cuando hay un cambio, pues movilizas un poco esas cabezas, escuchas otro mensaje simplemente, y a veces, a mí me ha pasado siendo jugador, que ese cambio de entrenador a veces te moviliza. Lo difícil ahora es darle continuidad en el tiempo, esté quien esté aquí. Lo emocional te dura X tiempo, pero aparte hay que acompañarlo con situaciones del juego y, bueno, pues yo creo que el equipo todavía, a pesar de la victoria, pues todavía tiene que exigirse más, tiene que tener hambre por mejorar y estoy convencido por lo que he visto en ellos que quieren y lo van a hacer.
3: Óscar Sánchez en rueda de prensa analizando el partido y la victoria del Valencia. Qué buen comentat en la apertura de este informativo. Víctor, va a ser un Valencia molt distint, un Valencia molt diferent. Ja dic, semblava un altre València, intensitat, competir des del primer moment fins al final, i aquesta aposta també valenta, decidida en atac, l'equip generant ocasions, però també defensant molt bé.
2: Sí, fíjate, has empleado términos que escuchamos al propio Óscar Sánchez con los compañeros de Dazón en la previa del encuentro, a hablar de una situación de partido que quería ver reflejada en el césped, y yo creo que eso se dio, y esa es la mejor de las noticias, y fruto de ello, pues a la postre también tienes el resultado final, ¿no? La victoria, que se pudo dar o no, pero en este caso sí, fruto de buscar, de querer, en este caso, ofrecer una versión del equipo diferente respecto a la que había sucedido en jornadas atrás, y el arranque propio del partido dio con un Valencia que estaba en campo contrario, llegó de hecho la diana de Arnau Danjuma que fue anulada. Es cierto que es normal también, con el paso de los minutos el Alavés trató de igualar la intensidad y las fuerzas puede ser quedaron equilibradas. Ahí vuelvo a hacer alusión a términos en la previa del encuentro de Óscar Sánchez, de saber sufrir los momentos de dificultad. El equipo supo sufrir. Es verdad que ante un conjunto que en su casa había ganado los tres partidos que había disputado, entre ellos al Villarreal con un resultado más ajustado, pero luego los otros dos encuentros con una diferencia amplia de goles en su favor, los nuestros fueron capaces de minimizar las virtudes ofensivas y jugadores como Lucas Boyé, Tony Martínez o Mariano, que habían sido protagonistas en los anteriores encuentros, apenas apenas tuvieron protagonismo. Yo solo recuerdo un disparo desde la frontal del área de Tony Martínez y a partir de ahí una gran labor defensiva y luego, pues eso, la mayor presencia en ataque, más ocasiones generadas y finalizadas respecto a anteriores partidos, dieron finalmente con esa jugada del gol, fruto de una muy buena acción individual de Javi Guerra, con una asistencia perfecta para Luis Rioja, que causó ese 0-1 y los tres puntos que se vinieron para Valencia ayer por la noche en ese día tan importante para los nuestros, donde buscábamos el inicio de la reacción, que afortunadamente sí que se dio.
3: Pues sí se va a ser el triunfo del Valencia, anit en Mendizorroza, en ese análisis que estem fent, que ja farem anit en la retransmissió del partit, però avui de manera pues més, més pausada, no? Bueno, pues un València distint, un València valent, un València atrevit, però un València que també va defensar pues, molt bé el plantejament, el primer plantejament d'Òscar Sánchez en l'estrena com a nou entrenador del València, va donar els seus frits. Ho comentava Víctor en la prèvia del partit, per als companys de Dazón, li preguntaven a Òscar Sánchez què València vamos a ver hoy día. Espero un València valiente, atrevido en ataque. Juvan Bore va ser l'aposta de l'entrenador de València en la seva estrena. Però és que Òscar Sánchez planteja aixina els partits. Quan va ser entrenador del juvenil, que el va fer campió de Lliga i subcampió de la Copa de Campions, i l'any passat, quan se va fer càrrec del Mestalla i va salvar el Mestalla del descens, aconseguint, van ser crec que 5 victòries en els últims partits. Però és l'aposta futbolística d'Òscar Sánchez. A nosaltres no ens va sorprendre, perquè ja el coneguem. I de fet, Pablo Orts, que ha seguit a Òscar Sánchez tant en el juvenil com el Mestalla, ens ho comentava. Així, cada volta que feia un anàlisi dels partits del Mestalla o del juvenil. Per això en este dia volem també que Pablo Orts refresque pues tot això que estem dient. Què tal, Pablo, com estem?
5: Molt bé, la veritat que contents, evidentment, com estem tots per aquesta victòria que va aconseguir el primer equip en el dia d'ahir, i el que estàs dient és totalment cert. Jo crec que podem dir que no entén el futbol d'una altra manera, o no entén plantejar els partits d'una altra manera Òscar Sánchez, perquè ho vam veure ahir, però portem ja mesos veient-ho en el Mestalla, abans en el juvenil A. No li va allò d'especular o de fer els partits llargs i demés, no, o sigui, té clar, no?, el que vol dels seus equips, i un poc pues, va en la línia, no?, del que és la filosofia pròpia de l'acadèmia del València, de voler ser valents, d'apretar, de ser intensos i de pues, lluitar fins al final, siga quin siga el resultat, perquè recordem, no?, ho parlàvem dies enrere, que el juvenil A, per exemple, en Òscar Sánchez al front, pues, ha protagonitzat grans remuntades. Vull dir, això demostra, no?, que mai ha deixat que l'equip caiga, que baixi els braços i que, pues, com ho va fer ahir, no?, lluitant fins al final per aconseguir aquest objectiu. Primer va ser el posar-se per davant i després pues, seguir treballant per a que els tres punts vinguin cap a casa.
3: Bueno, pues va ser l'aposta decidida i valenta, i després també pues, els jugadors van donar, jo crec que també aquest pas al front, no? Veixerem un València, dic, distint en quant a actitud, en quant a intensitat, en quant a competir. Semblava un València pues, diferent, i bueno, i fruit de tot això va ser el que estem contant, la victòria del València. Que va ser una victòria molt treballada, una victòria d'equip. Ho hem comentat en la portada d'este informatiu. Però crec que és just també reconèixer per damunt de tot un nom propi d'aquesta victòria al València. I va ser Aaron Mayol, el canterà, el debutant a ir en l'alineació titular del València, només 18 anys. Va ser una aposta personal d'Òscar Sánchez, la gran sorpresa. Bueno, pues vore titular Aaron Mayol en el doble pivot en companyia de Guido Rodríguez i fer ixe partit que ir va a fer Aaron Mayol, que ho comentarem ahir en la retransmissió del partit, no? Sense arrugar-se, amb descaro, amb atreviment. Sabia Òscar Sánchez lo que podia donar de si Aaron Mayol, perquè ja ho havia fet en etapa juvenil i en el Mestalla. I en, bueno, pues en la seva estrena no va dubtar i el va alinear. Que no és una decisió fàcil, per a un entrenador, pues bueno, arribar en el primer partit, en la primera decisió, alinear a un jugador jove de 18 anys, crec que això també diu de la personalitat i del caràcter, d'Òscar Sánchez. Bueno, pues ahí va estar el bon partit que va fer Aaron Mayol. I després el míster Òscar Sánchez ho deia en roda de premsa, sabia lo que podia donar de sí Aaron Mayol.
4: Su rendimiento es lo que me lleva a ponerlo, sus capacidades, lo conozco bien y no había que decirle mucho, simplemente le he dicho, sabes lo que quiero, entra, disfruta, compite, te vas a equivocar, tienes a tus compañeros que te van a ayudar, que le han ayudado muchísimo y ya habéis visto que ha mostrado lo que es. Ahora hay que darle continuidad a eso, hay que tener paciencia con él, los debuts a veces son sencillos, pero darle continuidad es lo más complicado y tiene que seguir con esas ganas de mejorar que tiene.
3: Aaron Mayol, Pablo, Óscar Sánchez sabia lo que feia, perquè ja ho va fer en el juvenil de l'Acadèmia i en el Mestalla.
5: Sí, recordem que és un futbolista que va plegar a l'Acadèmia el passat estiu, i va, pues, entrar directament al juvenil A, va competir en el Cotif, on, pues, en aquest moment de pretemporada, no?, estava adaptant-se. És cert que estava repassant les dades amb el cos tècnic del juvenil, que al principi jo recordava que li havia costat un poc entrar en l'equip, però a poc va guanyant aquest pes, aquesta presència. De fet, pues, amb el pas dels mesos va començar inclús a anar a entrenaments del primer equip. És cert que Miguel Ángel Angulo ja el va convocar, ja li va donar alguns minuts en el Mestalla, però sobretot pues, amb la plegada d'Òscar Sánchez al filial, quan és verdaderament important en el tram final de Lliga, en el que ja estava moltes setmanes en dinàmica de primer equip en quant a entrenaments, estava en el Mestalla, va participar, va tractar d'ajudar en el final de competició, en eixa Copa de Campions, també al juvenil, evidentment per el rol que li tocava, però és cert, no?, que en eixe moment decisiu de Lliga del Mestalla, Òscar Sánchez ja va apostar per ell en eixos partits decisius, en eixe seguit de victòries que va aconseguir el filial valencianista. I ara, pues, en l'oportunitat que ha tingut, ho ha tornat a fer, com ell deia, sabia el que li podia donar, jo crec que el coneix bé, sap els pros, els contres, i li va donar aquesta confiança, no?, que el futbolista necessitava per a ser important en el dia d'ahir.
3: I el que ahir van veure de Mayol en Mendiz

0: inside. Moments històrics del València.
1: José Vicente Cuixart, que també va ser jugador del València en la dècada dels 80, era molt volgut per aquests jugadors, per aquests joves jugadors de l'Acadèmia del València.
2: El València ha decidit que una de les sales audiovisuals de la ciutat esportiva de Paterna portarà el nom de José Vicente Cuixart per a recordar-lo sempre.
3: Ell passava pràcticament més hores a la ciutat esportiva que a casa. Tenia dos fills, com jo i el meu germà, però també tenia molts fills més a la ciutat esportiva, que els tractava igual que a nosaltres. Al final, ells intentava inculcar els valors que ell demostrava. Ell sempre en la cabeza tenia la ciutat esportiva, para que un niño se quedase sin poder ir a casa, o a la Renfe, o al colegio, al instituto. Él al final tenía el móvil 24 horas, incluso cuando nos íbamos de vacaciones en verano tenía el móvil conectado, y al final le decíamos desconecta del móvil porque al final no descansaba. Era su forma de trabajar y su forma de tratar el trabajo y a los niños. Es un orgullo que en la ciudad esportiva tantas horas ha pasado ahí y que vosotros, el club, tenga aquest reconeixement amb aquesta placa en una sala que segurament estarà ocupada per els nens de l'escola. Al final jo crec que és un orgull per a nosaltres.
4: VCF Ràdio, la ràdio oficial del teu equip.
5: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
6: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
7: Hola, soy Mayol. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: La dreta ara cau ahí Dan Juma buscant a Javi Guerra que se mola anar a veure Javi Guerra. El passe bo per a Luis Rioja dins l'àrea. Gol!
2: Bien. ¡Vamos!
1: Gol, Luis Rioja! Sevilla, quin gol de Luis Rioja, quina passada con li han filtrat ixa pilota per avançar el València, per assaltar Mendizorroza. 0-1.
3: Ixe gol de Luis Rioja després d'un passe sensacional de Javi Guerra va fer ressurgir anit al València en Mendizorroza, en ixa victòria davant l'Alavés, la primera victòria del València d'esta temporada. Una victòria importantíssima per a començar a reaccionar, per a començar que siga el ressurgir del València després d'este mal inici de temporada que ha tingut i per anar eixint d'aixòs jocs del descens, que ja ha eixit el València després del triomf a nit davant l'Alavés. I una victòria també de molt de mèrit, perquè ahir en Mendizorroza, en Vitoria, van veure un València molt distint, a un València molt diferent. Semblava un altre València, un equip serio, un equip competint des del primer moment fins al final, un equip valent, atrevit en atac, generant ocasions de gol, i un equip que també va defensar molt bé, de nou porteria a zero, la que va aconseguir anit el València, i un equip que va tindre com a gran protagonista. La victòria va ser de molt treballada de tot l'equip, però sí que crec que és just destacar per damunt de tot el gran protagonista del partit, el canterà, el jove Aaron Mayol, 18 anys, va debutar com a titular i va fer un molt bon partit en el centre del camp acompanyant a Guido en ixe doble pivot, sense arrugar-se, amb descaro, amb atreviment. Va ser la gran sorpresa en l'11 titular del València i la gran aposta d'Òscar Sánchez en la seva estrena com a entrenador del València. El coneixia ben bé Òscar Sánchez, Aaron Mayol, quan el va tindre en etapa juvenil i quan també el va tindre en el Mestalla. Sabia el que feia Òscar Sánchez, però també n'hi ha que reconèixer que va ser una decisió valenta, de molta personalitat, la que va prendre a nit l'entrenador del València. I ahí està el partit que va fer Aaron Mayol. En definitiva, va ser una gran victòria del València. Jo ho comentàrem ahir en la retransmissió del partit amb Víctor Barea i Miguel Ángel Bosio. Una victòria de molt de mèrit, perquè el València a nit li guanya a l'Alavés, que és l'equip revelació d'este inici de la Lliga. Anava tercer. En Mendizorroza havia guanyat els tres partits i arriba al València i li va guanyar a l'Alavés de Quique Sánchez Flores. I arriba a este València i va tornar a guanyar a Mendizorroza, on feia 9 anys, 9 temporades que el València no guanyava, des de la temporada 2017-2018. Ixe gol de Luis Rioja li va donar ixe gran triomf a nit al València. ara n'hi ha que seguir, com van dir ahir també els protagonistes, que ara després escoltarem en este informatiu. Ara n'hi ha que brindar una victòria a Mestalla, a l'afició valencianista, que també s'ho mereix. Ahir jo crec que tots s'alegrarem, tots disfrutarem de la victòria del València, però ara el València torna a jugar a Mestalla el pròxim diumenge a les 9 de la nit contra la Real Societat i n'hi ha que brindar ixe triomf a l'afició i a Mestalla que se ho mereix. Un partit davant la Real Societat que tornarà a tindre com a entrenador a Òscar Sánchez. És el tècnic interí, el tècnic provisional fins que el nou director esportiu de València, Braulio Vázquez, fitxe a un nou entrenador. Braulio Vázquez, que ahir pues, va estar estrenant-se el seu càrrec en la llotja de Mendizorroza, seguint el partit i ara pues, també buscant nou entrenador. Però, mentrestant, ja diem, serà Òscar Sánchez el que tornarà a sentar-se en la banqueta del València, en Mestalla, el pròxim diumenge davant la Reial Societat. Bueno, pues ara ho analitzem tot, ho contem tot en este informatiu del València d'este dimecres 16 de setembre, que com cada dia, ja sabeu, podeu seguir-nos, podeu veure este informatiu per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, allà on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app o a la web o al canal de YouTube i podeu veure en directe este informatiu. Si no arribeu al directe, el programa queda gravat, podeu veure-lo en la app, també en el canal de YouTube i si no també en els nostres podcasts. Comencem. Don Víctor Barea.
2: ¿Qué tal, Robi? Buena vesprada, buenas tardes. ¿Qué ganas teníamos? Arrancar un informativo con el gol de la victoria de nuestro equipo. Eso es lo que ocasionó ayer Luis Rioja con esa definición tras una gran jugada de Javi Guerra. Asistencia del de Chilet para que el andaluz, antes de lesionarse, pudiera materializar el tanto que supone el primer más tres en forma de victoria este curso. ¿Qué falta hacía? Qué necesario por el momento, por las decisiones que había adoptado el club y para coger buenas sensaciones desde el primer instante del cambio que se está materializando en el Valencia Club de Fútbol a nivel deportivo. Y ayer, compitiendo, logramos ese más tres con muchos nombres propios de los que vamos a hablar y con un Braulio Vázquez que a la espera de tomar la decisión del que va a ser nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol, ayer vivió en directo desde la zona noble de Mendizorroza ese triunfo de vital importancia para los nuestros.
3: Y va a prendre bona nota el nou director esportiu de València de lo que és capaç de fer este equip, de guanyar a l'Alavés. Fa unes jornades l'Alavés va golejar a Osasuna, del que fins ara era el seu director esportiu. Ahir arriba al València i va guanyar en Mendizorroza, com hem comentat. Periòdic, Braulio Vázquez va estar prenent bona nota. Mentrestant està a la búsqueda de nou entrenador i, com hem dit, Víctor Barea, Òscar Sánchez s'assentarà de nou en la banqueta del València este diumenge en Mestalla per enfrontar-se a la Real Societat.
2: Efectivamente, después del estreno en la jornada ayer con victoria, con más tres para los nuestros, el club ya informaba que de manera provisional y hasta que se encontrase nuevo técnico iba a ser el que se hiciera cargo del banquillo. Tras el choque de ayer, todo hace indicar que también va a suceder de igual manera el próximo domingo frente a la Real Sociedad. Estamos en un momento en el que se han juntado jornadas, partidos para el Valencia en este periodo de cambio y Óscar Sánchez con total naturalidad, como manifestó ya ayer en sala de prensa, asume esta responsabilidad. Ayer lo hizo frente al Deportivo Alavés y también lo hará este próximo domingo, si nada cambia, en el Camp de Mestalla, a las 9 de la noche, en el partido que tenemos frente a la Real Sociedad.
3: L'equip que té avui dia de descans tornarà demà als entrenaments per a començar a preparar aquest partit davant la Real Societat d'este pròxim diumenge. Y Óscar Sánchez, que continuará al front del equipo fins que Braulio Vázquez, el nuevo director esportivo de Valencia, pues fiche a ese nuevo entrenador, que continúa pues la búsqueda. Ahora después escoltaremos a Óscar Sánchez en rueda de prensa, farem un anàlisi del partit, escoltarem també els protagonistes, a Guido Rodríguez, Javi Guerra, també destacats, al igual que Luis Rioja, que va ser l'autor del gol. Però Víctor, anem en l'última hora, perquè l'equip té 8 dies de descans, tornarà demà al treball, però estem pendents de la lesió, de la recaiguda de nou de Luis Rioja, que va entrar en el tram final de partit, va marcar el gol de la victòria, però se va a tornar a lesionar.
2: Sí, una lástima, porque al final en esa situación en la que es protagonista lo fue para bien y también para mal. Para bien a nivel de grupo por el más 3, por la victoria, para mal a nivel individual con esa situación después del esfuerzo realizado por nuestro futbolista de querer estar, sentir esa sensación de dolor de nuevo en el pie que tiene afectado y que le ha impedido participar en los últimos compromisos del Valencia Club de Fútbol. Ayer, y lo escucharemos al propio Luis Rioja, dio un paso al frente, quiso estar con los suyos en un momento complicado, en un momento en el que había que juntarse, en el que había que asumir responsabilidades, y Luis Rioja se puso al servicio del equipo, saltó al terreno de juego, consiguió la diana del triunfo, pero a continuación tuvo que abandonar el césped. ¿Cuál es la situación? Bueno, estamos pendientes del estado, pero tras una primera exploración y a sabiendas que es la zona que tenía afectada, recuerden, Luis Rioja incluso modificó la naturalidad de su bota para poder adaptarla y estar a disposición del míster, del cuerpo técnico, y ayudar al equipo, pues sufrió de nuevo dolor en la zona afectada y todo hace indicar que pues no va a estar disponible para el partido del fin de semana frente a la Real Sociedad y que se aprovechará este parón para acabar de recuperar al futbolista. En este sentido, le va a venir bien esas 3 semanas de no competición desde el próximo domingo hasta que el Valencia vuelva a jugar, para ahí poder recuperarse y para a posteriori sumarse junto al grupo, al trabajo con los compañeros y proseguir con la temporada. Pero ayer Luis Rioja, ese esfuerzo a nivel personal le pasó factura, ayudó al equipo a costa, eso sí, ahora de tener que recuperarse y estar al 100% para cuando regrese la competición. Sí.
3: ¿No? Y vendrá muy bien este paro de la Lliga, estas 3 semanas que tendrá per davant el Valencia después de enfrentarse a la Real Sociedad para recuperarse del tot. Luis Rioja, dichos problemas que está patint en las últimas semanas en la planta del peu. Pero como ha dicho Víctor, ahí está siempre el compromiso de Luis Rioja para ayudar al equipo. Anit en Mendizorroza, pues una muestra más durante el gol de la victoria y lesionarse pues en la mateixa jugada. Víctor, ahir també van reaparèixer Guido Rodríguez fent un molt bon partit, l'argentí. També Justin de Haas, després de recuperar-se les seues respectives lesions, se van retirar abans de finalitzar el partit, però no va haver problema, estaran disponibles per al diumenge.
2: Tanto el argentino como el neerlandés, dos de las novedades del once inicial por parte de Óscar Sánchez en el día de ayer frente al Deportivo Alavés, pudieron jugar, regresaron tras lesión. Es verdad que de Haas ya había entrado en convocatoria en el anterior compromiso, sin participación, pero ayer directamente al 11, al igual que en el caso de Guido Rodríguez, se habían perdido los últimos compromisos y fueron dos refuerzos importantes para el Valencia, teniendo en cuenta sobre todo la trascendencia de Guido en el centro del campo. Presente el argentino, presente Justin de Haas, bueno, alguna molestia derivada del esfuerzo realizado frente al conjunto babazorro, pero a priori en condiciones de poder volver a sumar minutos este próximo domingo en Mestalla frente a la Real Sociedad. Son, sin duda alguna, en cuanto a la enfermería se refiere, buenas noticias, porque sobre todo en el caso de Guido ya vimos la trascendencia que tuvo la pasada campaña, y en el caso de Tejas, que solo pudo participar en ese primer tiempo frente al Celta en la jornada inaugural de esta 26-27, volvió y también cumplió. Así que tanto uno como otro ya de vuelta en el verde, acabando con alguna molestia física propia de la inactividad que han tenido durante estas últimas semanas, pero con tiempo desde hoy mismo hasta el próximo domingo para recuperarse, para estar junto a sus compañeros y poder seguir ayudando al equipo antes de ese parón en el compromiso frente a la Real Sociedad.
3: De fet, pues alguns d'estos jugadors han estat avui, és dia lliure, però han estat avui pues tractant-se, pues recuperant-se, però com ha dit Víctor Barea, tant de Guido com de Haas no van a tindre problema i estaran disponibles per a aquest partit davant la Real Societat. Així, en la ciutat esportiva de Paterna continuen tractant-se pues, lesionats de llarga durada, Diacabí, Sadik, Diego López, César Tàrrega, bueno, continuen els seus processos de recuperació. I anem en lo que va ser ixa gran victòria a nit del València, la primera victòria de la temporada en Mendizorroza davant l'Alavés, en l'anàlisi del partit i escoltant al míster, a Òscar Sánchez, que estava content per l'equip, pels jugadors, per l'afició que necessitaven aquesta victòria i també per la personalitat que va tindre l'equip a nit a Mendizorroza.
4: La gente del Valencia, el aficionado, los jugadores venían de estar en una situación de sufrir semana tras semana y es lógico y normal que esa pasión, esa ilusión, y se ve un poco refrendada en el resultado, pues que la disfruten todos. Esto continúa, son tres puntos, pero es un paso importante para mostrar que el equipo tiene personalidad, es buen equipo, hay buenos jugadores y que pueden representar al valencianismo como su afición quiere. He visto un equipo muy intenso, un equipo con muy comprometido con la situación, y cuando tú pierdes, ya lo dije el otro día, ¿no? Cuando pierdes, este deporte es muy emocional, mueve mucha gente, muchas emociones, y es normal que tanto el aficionado como el jugador esté triste y esté decaído. Bueno, pues la idea nuestra era levantar ese ánimo, hacerles ver que son buenos, hacerles ver que si hacen las cosas así, el valencianismo va a estar con ellos, porque es lo que quiere ver, y han mostrado y han tenido esa fuerza de reivindicarse y de sumar tres puntos. Son jugadores muy comprometidos con el equipo y en cualquier situación ellos quieren dar un paso al frente, todos quieren estar. Evidentemente, cuando hay un cambio, pues movilizas un poco esas cabezas, escuchas otro mensaje simplemente, y a veces, a mí me ha pasado siendo jugador, que ese cambio de entrenador a veces te moviliza. Lo difícil ahora es darle continuidad en el tiempo, esté quien esté aquí. Lo emocional te dura X tiempo, pero aparte hay que acompañarlo con situaciones del juego, y bueno, pues yo creo que el equipo todavía, a pesar de la victoria, pues todavía tiene que exigirse más, tiene que tener hambre por mejorar, y estoy convencido por lo que he visto en ellos que quieren y lo van a hacer.
3: Óscar Sánchez en rueda de prensa analizando el partido y la victoria del Valencia. Qué buen comentat en la apertura de este informativo. Víctor, va a ser un Valencia molt distint, un Valencia molt diferent. Ja dic, semblava un altre València, intensitat, competir des del primer moment fins al final, i aquesta aposta també valenta, decidida en atac, l'equip generant ocasions, però també defensant molt bé.
2: Sí, fíjate, has empleado términos que escuchamos al propio Óscar Sánchez con los compañeros de Dazón en la previa del encuentro, a hablar de una situación de partido que quería ver reflejada en el césped, y yo creo que eso se dio, y esa es la mejor de las noticias, y fruto de ello, pues a la postre también tienes el resultado final, ¿no? La victoria, que se pudo dar o no, pero en este caso sí, fruto de buscar, de querer, en este caso, ofrecer una versión del equipo diferente respecto a la que había sucedido en jornadas atrás, y el arranque propio del partido dio con un Valencia que estaba en campo contrario, llegó de hecho la diana de Arnau Danjuma que fue anulada. Es cierto que es normal también, con el paso de los minutos el Alavés trató de igualar la intensidad y las fuerzas puede ser quedaron equilibradas. Ahí vuelvo a hacer alusión a términos en la previa del encuentro de Óscar Sánchez, de saber sufrir los momentos de dificultad. El equipo supo sufrir. Es verdad que ante un conjunto que en su casa había ganado los tres partidos que había disputado, entre ellos al Villarreal con un resultado más ajustado, pero luego los otros dos encuentros con una diferencia amplia de goles en su favor, los nuestros fueron capaces de minimizar las virtudes ofensivas, y jugadores como Lucas Boyé, Tony Martínez o Mariano, que habían sido protagonistas en los anteriores encuentros, apenas apenas tuvieron protagonismo. Yo solo recuerdo un disparo desde la frontal del área de Tony Martínez y a partir de ahí una gran labor defensiva y luego, pues eso, la mayor presencia en ataque, más ocasiones generadas y finalizadas respecto a anteriores partidos, dieron finalmente con esa jugada del gol, fruto de una muy buena acción individual de Javi Guerra, con una asistencia perfecta para Luis Rioja, que causó ese 0-1 y los tres puntos que se vinieron para Valencia ayer por la noche en ese día tan importante para los nuestros, donde buscábamos el inicio de la reacción, que afortunadamente sí que se dio.
3: Pues sí, se va a ser el triunfo del Valencia, anit en Mendizorroza, en ese análisis que está en fe, que ya ferem anit en la retransmisió del partit, però avui de manera pues més més pausada, no? Bueno, pues un València distint, un València valent, un València atrevit, però un València que també va defensar pues molt bé el plantejament, el primer plantejament d'Òscar Sánchez en l'estrena com a nou entrenador del València va donar els seus frits. Ho comentava Víctor en la prèvia del partit, per als companys de Dazón, li preguntaven a Òscar Sánchez què València vamos a ver hoy día. Espero un València valiente, atrevido en ataque. I ho van veure. Va ser l'aposta de l'entrenador del València en la seva estrena. Però és que Òscar Sánchez planteja aixina els partits. Quan va ser entrenador del juvenil, que el va fer campió de Lliga i subcampió de la Copa de Campions, i l'any passat, quan se va fer càrrec del Mestalla i va salvar el Mestalla del descens, aconseguint, van ser crec que 5 victòries en els últims partits. Però és l'aposta futbolística d'Òscar Sánchez. A nosaltres no ens va sorprendre, perquè ja el coneguem. I de fet, Pablo Orts, que ha seguit a Òscar Sánchez tant en el juvenil com en el Mestalla, ens ho comentava. Així, cada volta que feia un anàlisi dels partits del Mestalla o del juvenil. Per això en este dia volem també que Pablo Orts refresque pues tot això que estem dient. Què tal, Pablo, com estem?
5: Molt bé, la veritat que contents, evidentment, com estem tots per aquesta victòria que va aconseguir el primer equip en el dia d'ahir, i el que estàs dient és totalment cert. Jo crec que podem dir que no entén el futbol d'una altra manera, o no entén plantejar els partits d'una altra manera Òscar Sánchez, perquè ho vam veure ahir, però portem ja mesos veient-ho en el Mestalla, abans en el juvenil A. No li val allò d'especular o de fer els partits llargs i demés, no, o sigui, té clar, no?, el que vol dels seus equips, i un poc pues, va en la línia, no?, del que és la filosofia pròpia de l'Acadèmia del València, de voler ser valents, d'apretar, de ser intensos i de pues, lluitar fins al final, siga quin siga el resultat, perquè recordem, no?, parlàvem dies enrere, que el juvenil A, per exemple, en Òscar Sánchez al front, pues, ha protagonitzat grans remuntades. Vull dir, això demostra, no?, que mai ha deixat que l'equip caiga, que baixi els braços i que, pues, com ho va fer ahir, no?, lluitant fins al final per aconseguir aquest objectiu. Primer va ser el posar-se per davant i després pues, seguir treballant per a que els tres punts vinguin cap a casa.
3: Bueno, pues va ser l'aposta decidida i valenta, i després també pues, els jugadors van donar, jo crec que també aquest pas al front, no? Veiem un València, dic, distint en quant a actitud, en quant a intensitat, en quant a competir. Semblava un València pues, diferent, i bueno, i fruit de tot això va ser el que estem contant, la victòria del València. Que va ser una victòria molt treballada, una victòria d'equip, ho hem comentat en la portada d'este informatiu, però crec que és just també reconèixer per damunt de tot un nom propi d'eixa victòria al València, i va ser Aaron Mayol, el canterà, el debutant a ir en l'alineació titular del València, només 18 anys. Va ser una aposta personal d'Òscar Sánchez, la gran sorpresa. Bueno, pues veure titular Aaron Mayol en el doble pivot, en companyia de Guido Rodríguez, i fer ixe partit que ir va a fer Aaron Mayol, que ho comentarem ahir en la retransmissió del partit, no? Sense arrugar-se, amb descaro, amb atreviment. Sabia Òscar Sánchez lo que podia donar de si Aaron Mayol, perquè ja ho havia fet en etapa juvenil i en el Mestalla. I en, bueno, pues en la seva estrena no va dubtar i el va alinear. Que no és una decisió fàcil, però un entrenador, pues bueno, arribar en el primer partit, en la primera decisió, alinear a un jugador jove de 18 anys, crec que això també diu de la personalitat i del caràcter, d'Òscar Sánchez. Bueno, pues ahí va estar el bon partit que va fer Aaron Mayol. I després el míster Òscar Sánchez ho deia en roda de premsa, sabia lo que podia donar de sí Aaron Mayol.
4: Su rendimiento es lo que me lleva a ponerlo, sus capacidades, lo conozco bien y no había que decirle mucho, simplemente le he dicho, sabes lo que quiero, entra, disfruta, compite, te vas a equivocar, tienes a tus compañeros que te van a ayudar, que le han ayudado muchísimo y ya habéis visto que ha mostrado lo que es. Ahora hay que darle continuidad a eso, hay que tener paciencia con él. Los debut a veces son sencillos, pero darle continuidad es lo más complicado y tiene que seguir con esas ganas de mejorar que tiene.
3: Aaron Mayol, Pablo, Óscar Sánchez sabia lo que feia, perquè ja ho va fer en el juvenil de l'acadèmia i en el Mestalla.
5: Sí, recordem que és un futbolista que va plegar a l'acadèmia el passat estiu i va entrar directament al juvenil A, va competir en el Cotif, on pues, en aquest moment de pretemporada, no?, estava adaptant-se. És cert que estava repassant les dades amb el cos tècnic del juvenil, que al principi jo recordava que li havia costat un poc entrar en l'equip, però a poc va guanyant aquest pes i aquesta presència. De fet, pues, amb el pas dels mesos va començar inclús a anar a entrenaments del primer equip. És cert que Miguel Ángel Angulo ja el va convocar, ja li va donar alguns minuts en el Mestalla, però és sobretot pues, amb la plegada d'Òscar Sánchez al filial, quan és verdaderament important en el tram final de Lliga, en el que ja estava moltes setmanes en dinàmica de primer equip en quant a entrenaments, estava en el Mestalla, va participar, va tractar d'ajudar en el final de competició, en eixa Copa de Campions, també al juvenil, evidentment per el rol que li tocava, però és cert, no?, que en eixe moment decisiu de Lliga del Mestalla, Òscar Sánchez ja va apostar per ell en eixos partits decisius, en eixe seguit de victòries que va aconseguir el filial valencianista. I ara, pues, en l'oportunitat que ha tingut, ho ha tornat a fer, com ell bé dia, sabia el que li podia donar, jo crec que el coneix bé, sap els pros, els contres, i li va donar aquesta confiança, no?, que el futbolista necessitava per a ser important en el dia d'ahir.
3: I el que ahir van veure, de Mayol, en Mendizorroza, davant l'Alavés, en primera divisió, és el que ja havia fet Mayol en etapa juvenil o en el Mestalla. Intensitat, descaro, atreviment, cames... Tot això ja ho havíem vist en el Mestalla, en el juvenil, Pablo.
5: Sí, perquè és un migcampista molt complet. Jo, al principi, no, com va plegar a l'acadèmia, per físic, per aquesta capacitat, no, per aquesta presència que té, pots pensar que simplement és un migcampista de perfil defensiu i que va ser molt posicional, però és de veres que és un jugador amb molt de recorregut, també que pues, està còmode amb la pilota en els peus, jugant molt, molt ràpid, tant d'ajudar-nos en aquesta distribució del joc sense... inclús necessita de ser molt, molt protagonista en aquest aspecte, però és un jugador molt dinàmic i al final jo crec que li va aportar això a l'equip en el dia d'ahir i és el que ve fent així en els últims mesos.
3: Un Aaron Mayol que en acabar el partit va acabar plorant, estava emocionat, no se ho podia creure el que li havia passat i el que havia fet i se va emocionar en acabar el partit, va acabar pues, plorant d'emoció, d'alegria, perquè, com comentàrem ahir en la retransmissió, Víctor Barea se va a doctorar en Mendizorroza.
2: Para que la gente lo sepa, hay una historia de los partidos fuera de casa que nosotros, lógicamente, respecto a lo que es la narración tuya, vemos la imagen con algo de retraso y cada acción que iniciaba con Mayol, nosotros la veíamos unos segundos atrás y gestualmente veíamos lo que era capaz de ofrecer sobre el terreno de juego y un poco pues

0: en jugadores jóvenes que participan de igual manera en un encuentro del Juvenil División de Honor hace tan solo unos meses, como posteriormente en un momento también complicado del Valencia-Mestalla, Óscar apostó por él y fue un fijo para lograr el objetivo de la permanencia, y ahora, en un día en el que para Óscar también era importante, él fue con un futbolista al que le tiene mucha confianza. Y Mayol respondió y con creces, lo decías, y no es para menos, a acabar llorando. Detrás de esas lágrimas yo creo que hay alegría e ilusión, pero sobre todo mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de Aarón, de los suyos y de la gente que hay aquí también en la academia. Sin ir más lejos, después de hacer lo que hizo ayer el Mendizorroza, pese a la jornada de descanso del Valencia Club de Fútbol, el futbolista está aquí en estas instalaciones recuperándose del esfuerzo realizado en la jornada de ayer.
1: Aarón Mayol va a ser, pues, el gran protagonista de la victoria, que també té a tres noms propis. Ja dic, és una victòria treballada de tot l'equip, però crec que tenim que detindre-nos en este jove jugador de 18 anys, de l'acadèmia, que està així, i que ahir, en una decisió valenta, atrevida, però valenta, de personalitat, Óscar Sánchez el va fer debutar en partit oficial de titular a només 18 anys. I com va dir el míster Pablo, ara pues, n'hi ha que continuar donant-li confiança, però calma, en tranquil·litat, n'hi ha que tindre els peus en terra perquè té només 18 anys.
2: Sí, i al final jo crec que el míster també ho apuntava, no? Tal vegada pot ser fàcil, no?, el aplegar, el tindre el debut i que tisca el dia, però el complicat és donar-li continuïtat, no?, i que pues, ixa confiança que ha guanyat veient-se ell també, jo crec que pots tindre els dubtes, no?, però te veus capaç de competir en primera divisió, de donar ixe bon rendiment, hi ha que donar-li continuïtat, i això passa pues, per el treball diari, per seguir el dia a dia, així en la ciutat esportiva de Paterna, per tindre els peus en terra i per seguir treballant, com ve fent des de que va plegar així a la ciutat esportiva. És el que té per davant d'aixe repte important, no?, de tindre continuïtat i de tractar de fer-se un lloc.
1: Aarón Mayol, un dels grans protagonistes de la victòria, primera victòria de la temporada del València Nit de Mendizorroza davant l'Alavés. Anem a fer una pausa i anem a continuar parlant d'altres noms propis en aquesta victòria del València.
3: Hola, soy Mayol, sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
4: La victòria Mendizorroza és un chute d'energia, il·lusió i confiança. I per a seguir redreçant el rumb, toca clavar-nos en la butxaca 3 punts més este diumenge. Des de les 8, a Mestalla. I per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube. València, Reial Societat. Mestalla tornarà a ser una olla a pressió per a junts guanyar el partit. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este diumenge, el València Reial Societat a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia, Amunt TM. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
5: Bienvenidos a Mestalla.

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, moment, recordant alguns temps que jo vaig ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde, pues aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor, tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt València. Que tinc que dir una cosa. Estic satisfet de la música de l'Amunt València, però més satisfet del títol Amunt València que el vaig ficar jo en l'any 94 i avui en dia és el lema del valencianisme. Amunt València, amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li porti ja la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt. I che, Amunt València. I així no s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ixe himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però bueno, se queda en la memòria, i se Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no ha calat socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: A mi, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja estava fet, el del Barcelona. El del Madrid és un cuplé madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, a València, falles, passacalles, música, coets, trons, pacací, pacallà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces, li vaig fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces, pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles i com no, ens agrada molt recordar la història de l'Amunt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etcètera, etcètera, li cridarem per la ràdio del club, per a que vinga i ens conte tot això.
2: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
2: Jo com amunt, Amunt València i vull que guanyem,
1: Clar ja, que sí, vull
2: ja
1: guanyem. Ja, gràcies, Pablo.
0: VCF Ràdio, Amunt València. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. La victoria Mendizorroza es un chute de energía, ilusión y confianza. Y para seguir redresante el rumb, toca clavarnos en la butxaca 3 punts més este diumenge. Desde les 8, a Mestalla. Y per VCF Media Radio, l'app, el web y el canal de YouTube, València, Reial Societat. Mestalla tornarà a ser una olla a pressió per a Junts guanyar el partit. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este diumenge, el València Reial Societat a la Ràdio del Sentiment.
3: Hola, soy Carlos Alós. Sigue todos nuestros partidos en UCF Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: La dreta ara cau ahí Danjuma buscant a Javi Guerra que s'embola en ara, a veure, Javi Guerra, el passe bo per a Luis Rioja dins l'àrea, gol!
2: Bien.
1: ¡Vamos! ¡Gol, Luis Rioja! Sevilla, quin gol de Luis Rioja, quina passada con li han filtrat i ja pilota per avançar el València, per assaltar Mendizorroza, 0-1. Ixe gol de Luis Rioja, després d'un passe sensacional de Javi Guerra, va fer ressurgir a nit al València en Mendizorroza, en ixa victòria davant l'Alavés, la primera victòria del València d'esta temporada. Una victòria importantíssima per a començar a reaccionar, per a començar que siga el ressurgir del València després d'este mal inici de temporada que ha tingut i per anar eixint d'aixòs jocs del descens, que ja ha eixit el València després del triomf a nit davant l'Alavés. I una victòria també de molt de mèrit, perquè ahir en Mendizorroza, en Vitoria, van veure un València molt distint, a un València molt diferent. Semblava un altre València, un equip serio, un equip competint des del primer moment fins al final, un equip valent, atrevit en atac, generant ocasions de gol, i un equip que també va defensar molt bé, de nou porteria a zero, la que va aconseguir a nit el València. I un equip que va tindre com a gran protagonista, la victòria va ser de molt treballada de tot l'equip, però sí crec que és just destacar per damunt de tot el gran protagonista del partit, el canterà, el jove Aaron Mayol, 18 anys, va debutar com a titular i va fer un molt bon partit en el centre del camp acompanyant a Guido en ixe doble pivot, sense arrugar-se, amb descaro, amb atreviment. Va ser la gran sorpresa en l'11 titular del València i la gran aposta d'Òscar Sánchez en la seva estrena com a entrenador del València. El coneixia ben bé Òscar Sánchez, Aaron Mayol, quan el va tindre en etapa juvenil i quan també el va tindre en el Mestalla. Sabia el que feia Òscar Sánchez, però també n'hi ha que reconèixer que va ser una decisió valenta, de molta personalitat, la que va prendre a nit l'entrenador del València. I ahí està el partit que va fer Aaron Mayol. En definitiva, va ser una gran victòria del València. Jo ho comentàrem ahir en la retransmissió del partit amb Víctor Barea i Miguel Ángel Bosio. Una victòria de molt de mèrit, perquè el València a nit li guanya a l'Alavés, que és l'equip revelació d'aquest inici de la Lliga. Anava tercer. En Mendizorroza havia guanyat els tres partits i arriba al València i li va guanyar a l'Alavés de Quique Sánchez Flores. I arriba a este València i va tornar a guanyar a Mendizorroza, on feia 9 anys, 9 temporades que el València no guanyava, des de la temporada 2017-2018. Ixe gol de Luis Rioja li va donar ixe gran triomf a nit al València. ara n'hi ha que seguir, com van dir ahir també els protagonistes, que ara després escoltarem en este informatiu. Ara n'hi ha que brindar una victòria a Mestalla a l'afició valencianista, que també s'ho mereix. Ahir jo crec que tots s'alegrarem, tots disfrutarem de la victòria del València, però ara el València torna a jugar a Mestalla el pròxim diumenge a les 9 de la nit contra la Real Societat i n'hi ha que brindar i se triomfa a l'afició i a Mestalla que se ho mereix. Un partit davant la Real Societat que tornarà a tindre com a entrenador a Òscar Sánchez. És el tècnic interí, el tècnic provisional fins que el nou director esportiu de València, Braulio Vázquez, fitxe a un nou entrenador. Braulio Vázquez, que ahir pues, va estar estrenant-se en el seu càrrec, en la llotja de Mendizorroza, seguint el partit i ara pues, també buscant nou entrenador. Però, mentrestant, ja diem, serà Òscar Sánchez el que tornarà a sentar-se en la banqueta del València, en Mestalla, el pròxim diumenge davant la Reial Societat. Bueno, pues ara ho analitzem tot, ho contem tot en este informatiu del València d'este dimecres 16 de setembre, que com cada dia, ja sabeu, podeu seguir-nos, podeu veure este informatiu per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, allà on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app o a la web o al canal de YouTube i podeu veure en directe este informatiu. Si no arribeu al directe, el programa queda gravat, podeu veure-lo en la app, també en el canal de YouTube i si no també en els nostres podcasts. Comencem, don Víctor Barea.
2: ¿Qué tal, Robi? Buena vesprada, buenas tardes. ¿Qué ganas teníamos? Arrancar un informativo con el gol de la victoria de nuestro equipo. Eso es lo que ocasionó ayer Luis Rioja con esa definición tras una gran jugada de Javi Guerra. Asistencia del de Chilet para que el andaluz, antes de lesionarse, pudiera materializar el tanto que supone el primer más tres en forma de victoria este curso. ¿Qué falta hacía? Qué necesario por el momento, por las decisiones que había adoptado el club y para coger buenas sensaciones desde el primer instante del cambio que se está materializando en el Valencia Club de Fútbol a nivel deportivo. Y ayer, compitiendo, logramos ese más tres con muchos nombres propios de los que vamos a hablar y con un Braulio Vázquez que a la espera de tomar la decisión del que va a ser nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol, ayer vivió en directo desde la zona noble de Mendizorroza ese triunfo de vital importancia para los nuestros.
1: Y va a prendre bona nota el nou director esportiu de València de lo que és capaç de fer este equip, de guanyar a l'Alavés. Fa unes jornades l'Alavés va golejar a Osasuna, del que fins ara era el seu director esportiu. Ahir arriba al València i va guanyar en Mendizorroza, com hem comentat. Però ja dic, Braulio Vázquez va estar prenent bona nota. Mentrestant està a la búsqueda de nou entrenador i, com hem dit, Víctor Barea, Òscar Sánchez s'assentarà de nou en la banqueta de València este diumenge en Mestalla para enfrentarse a la Real Sociedad.
2: Efectivamente, después del estreno en la jornada de ayer con victoria, con más tres para los nuestros, el club ya informaba que de manera provisional y hasta que se encontrase nuevo técnico iba a ser el que se hiciera cargo del banquillo. Tras el choque de ayer, todo hace indicar que también va a suceder de igual manera el próximo domingo frente a la Real Sociedad. Estamos en un momento en el que se han juntado jornadas, partidos para el Valencia en este periodo de cambio y Óscar Sánchez con total naturalidad, como manifestó ya ayer en sala de prensa, asume esta responsabilidad. Ayer lo hizo frente al Deportivo Alavés y también lo hará este próximo domingo, si nada cambia, en el Camp de Mestalla, a las 9 de la noche, en el partido que tenemos frente a la Real Sociedad.
1: L'equip que té avui dia de descans tornarà demà als entrenaments per a començar a preparar aquest partit davant la Real Societat d'este pròxim diumenge. I Òscar Sánchez, que continuarà al front de l'equip fins que Braulio Vázquez, el nou director esportiu de València, pues fitxe a ixe nou entrenador, que continua pues, la búsqueda. Ara després escoltarem a Òscar Sánchez en roda de premsa, farem un anàlisi del partit, escoltarem també els protagonistes, a Guido Rodríguez, Javi Guerra, també destacats, al igual que Luis Rioja, que va ser l'autor del gol. Però Víctor, anem en l'última hora, perquè dient l'equip té avui dia de descans, tornarà demà al treball, però estem pendents de la lesió, de la recaiguda de nou de Luis Rioja, que va entrar en el tram final de partit, va marcar el gol de la victòria, però se va tornar a lesionar.
2: Sí, una lástima, porque al final en esa situación en la que es protagonista lo fue para bien y también para mal. Para bien a nivel de grupo por el más 3, por la victoria, para mal a nivel individual con esa situación después del esfuerzo realizado por nuestro futbolista de querer estar, sentir esa sensación de dolor de nuevo en el pie que tiene afectado y que le ha impedido participar en los últimos compromisos del Valencia Club de Fútbol. Ayer, y lo escucharemos al propio Luis Rioja, dio un paso al frente, quiso estar con los suyos en un momento complicado, en un momento en el que había que juntarse, en el que había que asumir responsabilidades, y Luis Rioja se puso al servicio del equipo, saltó al terreno de juego, consiguió la diana del triunfo, pero a continuación tuvo que abandonar el césped. ¿Cuál es la situación? Bueno, estamos pendientes del estado, pero tras una primera exploración y a sabiendas que es la zona que tenía afectada, recuerden, Luis Rioja incluso modificó la naturalidad de su bota para poder adaptarla y estar a disposición del míster, del cuerpo técnico y ayudar al equipo, pues sufrió de nuevo dolor en la zona afectada y todo hace indicar que pues no va a estar disponible para el partido del fin de semana frente a la Real Sociedad y que se aprovechará este parón para acabar de recuperar al futbolista. En este sentido, le va a venir bien esas 3 semanas de no competición desde el próximo domingo hasta que el Valencia vuelva a jugar para ahí poder recuperarse y para a posteriori sumarse junto al grupo, al trabajo con los compañeros y proseguir con la temporada. Pero ayer Luis Rioja, ese esfuerzo a nivel personal le pasó factura, ayudó al equipo a costa, eso sí, ahora de tener que recuperarse y estar al 100% para cuando regrese la competición.
1: Y vendrá muy bien este paro de la Lliga, de 3 semanas que tendrá per davant el Valencia después de enfrentarse a la Real Sociedad para recuperarse del tot. Luis Rioja, dichos problemas que está patint en las últimas semanas en la planta del peu. Pero como ha dicho Víctor, ahí está siempre el compromís de Luis Rioja per ajudar a l'equip. Anit en Mendizorroza, pues una mostra més durante el gol de la victòria i lesionant-se pues en la mateixa jugada. Víctor, ahir també van reaparèixer Guido Rodríguez fent un molt bon partit l'argentí, també Justin de Haas, després de recuperar-se les seues respectives lesions, se van retirar abans de finalitzar el partit, però no va haver problema, estaran disponibles per al diumenge.
2: Tanto el argentino como el neerlandés, dos de las novedades del once inicial por parte de Óscar Sánchez en el día de ayer frente al Deportivo Alavés, pudieron jugar, regresaron tras lesión. Es verdad que de Haas ya había entrado en convocatoria en el anterior compromiso, sin participación, pero ayer directamente al once, al igual que en el caso de Guido Rodríguez, se habían perdido los últimos compromisos y fueron dos refuerzos importantes para el Valencia, teniendo en cuenta sobre todo la trascendencia de Guido en el centro del campo. Presente el argentino, presente Justin de Haas, bueno, alguna molestia derivada del esfuerzo realizado frente al conjunto babazorro, pero a priori en condiciones de poder volver a sumar minutos este próximo domingo en Mestalla frente a la Real Sociedad. Son sin duda alguna, en cuanto a la enfermería se refiere, buenas noticias, porque sobre todo en el caso de Guido ya vimos la trascendencia que tuvo la pasada campaña, y en el caso de Tejas, que solo pudo participar en ese primer tiempo frente al Celta en la jornada inaugural de esta 26-27, volvió y también cumplió. Así que tanto uno como otro ya de vuelta en el verde, acabando con alguna molestia física propia de la inactividad que han tenido durante estas últimas semanas, pero con tiempo desde hoy mismo hasta el próximo domingo para recuperarse, para estar junto a sus compañeros y poder seguir ayudando al equipo antes de ese parón en el compromiso frente a la Real Sociedad.
1: De fet, pues alguns d'estos jugadors han estat avui, és dia lliure, però han estat avui pues tractant-se, pues recuperant-se, però com ha dit Víctor Barea, tant de Guido com de Haas no van a tindre problema, y estarán disponibles per a ese partit davant la Reial Societat. Així, en la ciutat esportiva de Paterna continuen tractant-se pues, lesionats de llarga durada, Diacabí, Sadik, Diego López, César Tàrrega, bueno, continuen els seus processos de recuperació. I anem en lo que va ser ixa gran victòria a nit del València, la primera victòria de la temporada en Mendizorroza davant l'Alavés, en l'anàlisi del partit i escoltant al míster, a Òscar Sánchez, que estava content per l'equip, pels jugadors, per l'afició que necessitaven esta victòria i també per la personalitat que va tindre l'equip anit a Mendizorroza.
3: La gente del Valencia, el aficionado, los jugadores venían de estar en una situación de sufrir semana tras semana y es lógico y normal que esa pasión, esa ilusión y se ve un poco refrendada en el resultado, pues que la disfruten todos. Esto continúa, son tres puntos, pero es un paso importante para mostrar que el equipo tiene personalidad, es buen equipo, hay buenos jugadores y que pueden representar al valencianismo como su afición quiere. He visto un equipo muy intenso, un equipo muy comprometido con la situación y cuando tú pierdes, ya lo dije el otro día, ¿no? Cuando pierdes, este deporte es muy emocional, mueve mucha gente, muchas emociones y es normal que tanto el aficionado como el jugador esté triste y esté decaído. Bueno, pues la idea nuestra era levantar ese ánimo, hacerles ver que son buenos, hacerles ver que si hacen las cosas así, el valencianismo va a estar con ellos porque es lo que quiere ver. Y han mostrado y han tenido esa fuerza de reivindicarse y de sumar tres puntos. Son jugadores muy comprometidos con el equipo y en cualquier situación ellos quieren dar un paso al frente, todos quieren estar. Evidentemente, cuando hay un cambio, pues movilizas un poco esas cabezas, escuchas otro mensaje simplemente, y a veces, a mí me ha pasado siendo jugador, que ese cambio de entrenador a veces te moviliza. Lo difícil ahora es darle continuidad en el tiempo, esté quien esté aquí. Lo emocional te dura X tiempo, pero aparte hay que acompañarlo con situaciones del juego, y bueno, pues yo creo que el equipo todavía, a pesar de la victoria, pues todavía tiene que exigirse más, tiene que tener hambre por mejorar y estoy convencido por lo que he visto en ellos que quieren y lo van a hacer.
1: Óscar Sánchez en rueda de prensa analizando el partido y la victoria del Valencia. Qué buen comentat en la apertura de este informativo. Víctor, va a ser un Valencia molt distint, un Valencia molt diferent. Ja dic, semblava un altre València, intensitat, competir des del primer moment fins al final, i aquesta aposta també valenta, decidida en atac, l'equip generant ocasions, però també defensant molt bé.
2: Sí, fíjate, has empleado términos que escuchamos al propio Óscar Sánchez con los compañeros de Dazón en la previa del encuentro, a hablar de una situación de partido que quería ver reflejada en el césped, y yo creo que eso se dio, y esa es la mejor de las noticias, y fruto de ello, pues a la postre también tienes el resultado final, ¿no? La victoria, que se pudo dar o no, pero en este caso sí, fruto de buscar, de querer, en este caso, ofrecer una versión del equipo diferente respecto a la que había sucedido en jornadas atrás, y el arranque propio del partido dio con un Valencia que estaba en campo contrario, llegó de hecho la diana de Arnau Danjuma que fue anulada. Es cierto que es normal también con el paso de los minutos, el Alavés trató de igualar la intensidad y las fuerzas puede ser quedaron equilibradas. Ahí vuelvo a hacer alusión a términos en la previa del encuentro de Óscar Sánchez de saber sufrir en los momentos de dificultad. El equipo supo sufrir. Es verdad que ante un conjunto que en su casa había ganado los tres partidos que había disputado, entre ellos al Villarreal con un resultado más ajustado, pero luego los otros dos encuentros con una diferencia amplia de goles en su favor, los nuestros fueron capaces de minimizar las virtudes ofensivas ofensivas y jugadores como Lucas Boyé, Tony Martínez o Mariano, que habían sido protagonistas en los anteriores encuentros, apenas tuvieron protagonismo. Yo solo recuerdo un disparo desde la frontal del área de Tony Martínez y a partir de ahí una gran labor defensiva y luego, pues eso, la mayor presencia en ataque, más ocasiones generadas y finalizadas respecto a anteriores partidos, dieron finalmente con esa jugada del gol, fruto de una muy buena acción individual de Javi Guerra, con una asistencia perfecta para Luis Rioja, que causó ese 0-1 y los tres puntos que se vinieron para Valencia ayer por la noche, en ese día tan importante para los nuestros, donde buscábamos el inicio de la reacción, que afortunadamente sí que se dio.
1: Pues sí se va a ser el triunfo del Valencia, anit en Mendizorroza, en ese análisis que estem fent, que ja farem anit en la retransmissió del partit, però avui de manera pues més més pausada, no? Bueno, pues un Valencia distint, un Valencia valent, un Valencia atrevit, però un Valencia que també va defensar pues molt bé el plantejament, el primer plantejament d'Òscar Sánchez en l'estrena com a nou entrenador del València va donar els seus frits. Ho comentava Víctor en la prèvia del partit, per als companys de Dazón li preguntaven a Òscar Sánchez què València vamos a ver hoy día. Espero un València valiente, atrevido en ataque, i ho van veure. Va ser l'aposta de l'entrenador del València en la seva estrena. Però és que Òscar Sánchez planteja aixina els partits. Quan va ser entrenador del juvenil, que el va fer campió de Lliga i subcampió de la Copa de Campions, i l'any passat, quan se va fer càrrec del Mestalla i va salvar el Mestalla del descens, aconseguint, van ser crec que 5 victòries en els últims partits. Però és l'aposta futbolística d'Òscar Sánchez. A nosaltres no ens va sorprendre, perquè ja el coneguem. I, de fet, Pablo Orts, que ha seguit a Òscar Sánchez tant en el juvenil com en el Mestalla, ens ho comentava. Així, cada volta que feia un anàlisi dels partits del Mestalla o del juvenil. Per això, en este dia, volem també que Pablo Orts refresque pues tot això que estem dient. Què tal, Pablo, com estem?
4: Molt bé, la veritat que contents, evidentment, com estem tots per aquesta victòria que va aconseguir el primer equip en el dia d'ahir, i el que estàs dient és totalment cert. Jo crec que podem dir que no entén el futbol d'una altra manera, o no entén plantejar els partits d'una altra manera Òscar Sánchez, perquè ho vam veure ahir, però portem ja mesos veient-ho en el Mestalla, abans en el juvenil A. No li va allò d'especular o de fer els partits llargs i demés, no, o sigui, té clar, no?, el que vol dels seus equips, i un poc pues, va en la línia, no?, del que és la filosofia pròpia de l'Acadèmia del València, de voler ser valents, d'apretar, de ser intensos i de pues, lluitar fins al final, siga quin siga el resultat, perquè recordem, no?, parlàvem dies enrere, que el juvenil A, per exemple, en Òscar Sánchez al front, pues, ha protagonitzat grans remuntades. Vull dir, això demostra, no?, que mai ha deixat que l'equip caiga, que baixi els braços i que, pues, com ho va fer ahir, no?, lluitant fins al final per aconseguir aquest objectiu. Primer va ser el posar-se per davant i després pues, seguir treballant per a que els tres punts vinguin cap a casa.
1: Bueno, pues va ser l'aposta decidida i valenta, i després també pues, els jugadors van donar, jo crec que també aquest pas al front, no? Veurem un València, dic, distint en quant a actitud, en quant a intensitat, en quant a competir. Semblava un València pues, diferent, i bueno, i fruit de tot això va ser el que estem contant, la victòria del València, que va ser una victòria molt treballada, una victòria d'equip. Ho hem comentat en la portada d'este informatiu, però crec que és just també reconèixer per damunt de tot un nom propi d'eixa victòria al València, i va ser Aaron Mayol, el canterà, el debutant a ir en l'alineació titular del València, només 18 anys. Va ser una aposta personal d'Òscar Sánchez, la gran sorpresa. bueno, pues Bore titular, Aaron Mayol en el doble pivot, en compañía de Guido Rodríguez, y fer ese partit que iba a fer Aaron Mayol, que comentarem ahí en la retransmissió del partit, no? Sense arrugar-se, amb descaro, amb atreviment. Sabia Òscar Sánchez lo que podia donar de sí Aaron Mayol, perquè ja ho havia fet en etapa juvenil i en el Mestalla. I en, bueno, pues en la seva estrena no va dubtar i el va alinear. Que no és una decisió fàcil, per a un entrenador, pues bueno, arribar en el primer partit, en la primera decisió, alinear a un jugador jove de 18 anys, crec que això també diu de la personalitat i del caràcter, d'Òscar Sánchez. Bueno, pues ahí va estar el bon partit que va fer Aaron Mayol, i després el míster Òscar Sánchez ho deia en roda de premsa, sabia lo que podia donar de sí Aaron Mayol.
3: Su rendimiento es lo que me lleva a ponerlo, sus capacidades, lo conozco bien y no había que decirle mucho, simplemente le he dicho, sabes lo que quiero, entra, disfruta, compite, te vas a equivocar, tienes a tus compañeros que te van a ayudar, que le han ayudado muchísimo y habéis visto que ha mostrado lo que es. Ahora hay que darle continuidad a eso, hay que tener paciencia con él, los debut a veces son sencillos, pero darle continuidad es lo más complicado y tiene que seguir con esas ganas de mejorar que tiene.
1: Aaron Mayol, Pablo, Òscar Sánchez sabia lo que feia, perquè ja ho va fer en el juvenil de l'acadèmia i en el Mestalla.
4: Sí, recordem que és un futbolista que va plegar a l'acadèmia el passat estiu, i va entrar directament al juvenil A, va competir en el Cotif, on pues, en aquest moment de pretemporada, no?, estava adaptant-se. És cert que estava repassant les dades amb el cos tècnic del juvenil, que al principi jo recordava que li havia costat un poc entrar en l'equip, però a poc va guanyant aquest pes i aquesta presència. De fet, pues, amb el pas dels mesos va començar inclús a anar a entrenaments del primer equip. És cert que Miguel Ángel Angulo ja el va convocar, ja li va donar alguns minuts en el Mestalla, però és sobretot pues, amb la plegada d'Òscar Sánchez al filial, quan és verdaderament important en el tram final de Lliga, en el que ja estava moltes setmanes en dinàmica de primer equip en quant a entrenaments, estava en el Mestalla, va participar, va tractar d'ajudar en el final de competició en eixa Copa de Campions, també al juvenil, evidentment per el rol que li tocava, però és cert, no?, que en eixe moment decisiu de Lliga del Mestalla, Òscar Sánchez ja va apostar per ell en eixos partits decisius, en eixe seguit de victòries que va aconseguir el filial valencianista. I ara, pues, en l'oportunitat que ha tingut, ho ha tornat a fer, com ell bé dia, sabia el que li podia donar, jo crec que el coneix bé, sap els pros, els contres, i li va donar aquesta confiança, no?, que el futbolista necessitava per a ser important en el dia d'ahir.
1: I el que ir van vore de Mayol en Mendizorroza, davant l'Alavés, en primera divisió, és el que ja havia fet Mayol en etapa juvenil o en el Mestalla. Intensitat, descaro, atreviment, cames... Tot això ja ho havíem vist en el Mestalla, en el juvenil, Pablo.
4: Sí, perquè és un migcampista molt complet. Jo, al principi, no, com va plegar a l'acadèmia, per físic, per aquesta capacitat, no, per aquesta presència que té, pots pensar que simplement és un migcampista de perfil defensiu i que va ser molt posicional, però és de veres que és un jugador amb molt de recorregut, també que pues, està còmode amb la pilota en els peus, jugant molt, molt ràpid, tant d'ajudar-nos en aquesta distribució del joc sense... inclús necessita de ser molt, molt protagonista en aquest aspecte, però és un jugador molt dinàmic i al final jo crec que li va aportar això a l'equip en el dia d'ahir i és el que ve fent així en els últims mesos.
1: Un Aaron Mayol que en acabar el partit va acabar plorant. Estava emocionat, no se ho podia creure el que li havia passat i el que havia fet, i se va emocionar en acabar el partit, va acabar pues, plorant d'emoció, d'alegria, perquè, com comentàrem ahir en la retransmissió, Víctor Barea se va doctorar en Mendizorroza.
2: Mira, para que la gente lo sepa, hay una historia de los partidos fuera de casa que nosotros, lógicamente, respecto a lo que es la narración tuya, vemos la imagen con algo de retraso. Y cada acción que iniciaba con Mayol, nosotros la veíamos unos segundos atrás y gestualmente veíamos lo que era capaz de ofrecer sobre el terreno de juego. Y un poco pues exclamábamos y luego, una vez finalizaba la jugada, comentábamos. Pero es que eso sucedió en una de las primeras situaciones en el centro del campo favorable a nuestro equipo, pero acabó de igual manera en el 70, en el 80, hasta que llegó ya acalambrado a ese final de partido. Pero sobre todo nos gustó y trasladamos esa sensación de pozo y de futbolista que no era su primera vez en la máxima categoría del fútbol español, que no era la primera vez en el primer equipo en competición oficial, sino que parecía que llevaba pues 40, 50 partidos a sus espaldas, por la naturalidad y por cómo se desenvolvió sobre el terreno de juego, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante en jugadores jóvenes, que participan de igual manera en un encuentro del juvenil División de Honor hace tan solo unos meses, como posteriormente, en un momento también complicado del Valencia-Mestalla, Óscar apostó por él y fue un fijo para lograr el objetivo de la permanencia. Y ahora, en un día en el que para Óscar también era importante, él fue con un futbolista al que le tiene mucha confianza, y Mayol respondió y con creces, lo decías, y no es para menos acabar llorando. Detrás de esas lágrimas yo creo que hay alegría e ilusión, pero sobre todo mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de Aarón, de los suyos y de la gente que hay aquí también en la academia. Sin ir más lejos, después de hacer lo que hizo ayer el Mendizorroza, pese a la jornada de descanso del Valencia Club de Fútbol, el futbolista está aquí, en estas instalaciones, recuperándose del esfuerzo realizado en la jornada de ayer.
1: Aarón Mayol va a ser pues el gran protagonista de la victoria, que también te ha tres noms propis. Ya digo, es una victoria treballada de todo el equipo, pero creo que tenemos que detindre-nos en este jove jugador de 18 anys, de la academia, que está así y que a ir... en una decisió valenta, atrevida, però valenta, de personalitat, Óscar Sánchez el va fer debutar en partit oficial de titular a només 18 anys. I com va dir el míster, Pablo, ara pues, n'hi ha que continuar donant-li confiança, però calma, en tranquil·litat, n'hi ha que tindre els peus en terra... perquè té només 18 anys.
4: Sí, i al final jo crec que el míster també ho apuntava, no? Tal vegada... pot ser fàcil, no?, el aplegar, el tindre el debut i que tisca el dia, però el complicat és donar-li continuïtat, no?, i que pues, ixa confiança que ha guanyat veient-se ell també, jo crec que pots tindre els dubtes, no?, però te veus capaç de competir en primera divisió, de donar ixe bon rendiment, hi ha que donar-li continuïtat, i això passa pues, per el treball diari, per seguir el dia a dia, així en la ciutat esportiva de Paterna, per tindre els peus en terra i per seguir treballant, com ve fent des de que va plegar així a la ciutat esportiva. És el que té per davant d'aquest repte important, no?, de tindre continuïtat i de tractar de fer-se un lloc.
1: Aarón Mayol, un dels grans protagonistes de la victòria, primera victòria de la temporada del València Nit Mendizorroza davant l'Alavés. Anem a fer una pausa i anem a continuar parlant d'altres noms propis en aquesta victòria del València.
5: Hola, soy Mayol, sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
6: La victòria Mendizorroza és un xute d'energia, il·lusió i confiança. I per a seguir redreçant el rumb, toca clavar-nos en la butxaca 3 punts més este diumenge. Des de les 8, a Mestalla. I per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube. València, Reial Societat.

0: el millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xoc de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant-te de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs, i si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí muica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media. VCF Media. VCF Radio.
3: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Hola, soy Aymar. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. Amunt!

0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: El proyecto Escoles VCF es un proyecto de nuestra academia que está en marcha desde la campaña 18-19 y que persigue cuidar el talento y crecer de la mano de las escuelas generando valencianismo, de forma que entre todos los participantes sumemos esfuerzos en alimentar una cultura futbolística propia de nuestra tierra, y son muchas las actividades del proyecto Escoles VCF las que se distribuyen durante el año. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso con el responsable del proyecto, que es Ramón Mompó. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: Bueno, pues es momento para profundizar un poco, ¿no?, en lo que es esa actividad que se desarrolla y los focos en los cuales se profundiza a lo largo del año para llevar a cabo el proyecto Escoles VCF.
2: Pues sí, dentro del proyecto Escoles VCF tenemos tres pilares fundamentales que vertebran nuestras actividades a lo largo de las temporadas, y esos tres pilares fundamentales son el de la formación, ¿vale?, hacia nuestras escuelas, el del tema de seguimiento de talento de jugadores y el tema de generar valencianismo.
3: Ara entrem en eixos diferents punts, però crec que, corregim-me si m'equivoque, tot comença cada temporada així, en la ciutat esportiva de Paterna, en l'estadi Antonio Puigades, en aquest acte inaugural de la temporada, no?, on es reuniu en els principals responsables del projecte de cadascuna de les escoles i se senten, no?, les bases del que va ser el curs.
2: Sí, aixina és. Creem un event a principi de temporada on convoquem als presidents i màximes responsabilitats de cada escola conveniada hacia l'Antonio Puigades, a Ciutat Esportiva, i és un acte en el qual expliquem el que anem a portar a terme al llarg de la temporada i expliquem bé els objectius que tenim de manera conjunta a aconseguir al llarg de la temporada.
1: Vamos a profundizar en cada uno de esos frentes de los que hablabas, empezando por el de la formación, Ramón, porque al final es lo más importante. Estamos hablando de jugadores que se encuentran precisamente en ese periodo de crecimiento, de evolución, de aprendizaje.
2: Sí, como bien dices, para nosotros el principal es el objetivo de la formación, más que nada porque el proyecto Escoles se centra sobre todo en etapas de fútbol 8 y infantiles, en fútbol 11, y creemos que es una etapa ideal para incidir en la formación de los jóvenes futbolistas. Entonces creemos que los principales actores para intervenir en esta mejora son tanto los técnicos de las escuelas conveniadas como la parte administrativa de cada club, y les damos en estas formaciones herramientas para que ellos vean cómo trabaja el Valencia Club de Fútbol desde dentro y que puedan adaptar su actividad a lo máximo posible a la realidad del Valencia Club de Fútbol.
3: En este sentido, Ramón, se trabaja tanto así en la Ciudad Esportiva de Paterna como en cadascuna de les escoles, vull dir, com en la seu de cadascuna, perquè ells venen així a algunes formacions, però també vosaltres, la gent del projecte, aneu allí per a també treballar in situ.
2: Sí, nosaltres sabem que el desplaçar-se a Ciutat Esportiva pues és un somni, no?, per a molts, vindre a les instal·lacions del Valencia Club de Futbol per a rebre formació, però nosaltres també volem estar sempre al costat de les escoles, conèixer de prop la seva realitat i poder adaptar el nostre contingut al seu dia a dia. Nosaltres en l'apartat de formacions fem tant formacions tècniques com de l'apartat de gestió, val, en jornades a Ciutat Esportiva, i en la que fem sobretot en les visites en cada escola, nosaltres veiem un entrenament de l'escola conveniada i després fem una reunió amb tots els tècnics de l'escola per a conèixer el per què i per a què han fet aquest entrenament, i nosaltres donar-los informació de com ho fem des de l'acadèmia i com podrien adaptar-se per a fer coses similars al que fem així en l'acadèmia.
3: Però tampoc és un examen, no? Perquè entenc que evidentment hi ha coses que vosaltres podeu aportar, però inclús podem aprendre, no?, també, quan visiten les escoles.
2: Totalment. El primer que els diguem, perquè sempre en les visites és algo que els tècnics pues mos transmitixen, no?, eixos nervis de que algú del València Club de Futbol ve a supervisar.
3: M'ha tocat a mi, he llegit el cadet A perquè tal, no?
2: Nosaltres sempre els transmitim que són part del club, ells formen part del València, per tant són companys i estem ahí per ajudar, I el que sí tenim clar des de dins l'acadèmia és que nosaltres no podem imposar una metodologia, ja que la metodologia està molt identificada en la realitat del València i cada escola viu d'una manera les seues circumstàncies. El que sí que fem nosaltres és facilitar criteris mínims de qualitat que poden adaptar-se en el seu context.
1: Este primer pilar del que estamos hablando, que es la formación, es un ejemplo claro de que el proyecto va más allá de los jugadores, que implica a la escuela y a los técnicos, a los que están formando a los jugadores.
2: Sí, una de las actividades que más repercusión tiene, que va destinada a todos los técnicos, es el poder venir a Ciudad Deportiva a visualizar in situ entrenamientos de equipos de academia, tanto de fútbol 11 como de fútbol 8, previa explicación de los cuerpos técnicos de el cómo se ha diseñado esa semana formativa, el por qué se ha diseñado esa sesión de entrenamiento, qué objetivos querían alcanzar, cómo transmiten esa intervención a los futbolistas. Y eso es, la verdad, que lo que más pueden absorber los técnicos de las escuelas conveniadas, ¿no? Porque el ver en primera persona y escuchar qué mensajes transmites a los jugadores es algo diferencial que en ningún caso pues podrían tener esa experiencia.
3: Ramon, te preguntava abans per l'inici de la temporada, però ja fa molts cursos, no?, que també hi ha un punt de final de temporada, no?, de tancament en eixe clínic Escoles UBCF, que ja l'hem pogut gaudir en diverses ocasions en el camp de Mestalla, més de 500 tècnics de les diferents escoles, també els tècnics del València, una gran jornada formativa, no?, que resumeix un poc pues tot el que es treballa durant l'any, no?, perquè hi ha presència d'experts en diferents matèries, també pues de vegades inclús els entrenaments de camp. És un poc el resum, no?, a gran escala del que és la temporada d'escoles.
2: Sí, així és. Vam pensar que el clínic podria ser l'acte de clausura de la temporada a nivell formatiu i és immillorable, no?, l'escenari que el podem fer, el camp centenari de Mestalla. I ahí podem fer diferents activitats, des de formacions, des d'especialistes d'acadèmia, conforme has dit, entrenaments d'equips d'acadèmia, on més de 500 tècnics poden visualitzar com es fa, i és un acte pues emblemàtic, no?, del projecte.
1: Segundo pilar, segundo bloque importante, valencianismo. Al final estamos hablando del València Club de Fútbol, de nuestra entidad.
2: Sí, muy importante el generar valencianismo, ¿no?, porque desde los más pequeños es importante que sientan que el Valencia no es un club cualquiera profesional, sino tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene sus maneras de vivir el fútbol y de entrenar. Y es importante esa cercanía, ¿no?, que les mostramos desde los querubines que pueden visitar Ciudad Deportiva a ver desde dentro dónde entrenan sus jugadores favoritos del primer equipo. Y es algo que cala desde los más pequeños, como he dicho, desde los querubines, y también lo vivencian las familias al acompañar a los jugadores, y la verdad que es un pilar fundamental para nosotros y transmitir todo lo que es el valencianismo desde dentro.
3: Y tienen la oportunidad también de anar al camp de Mestalla pues de manera periódica a les diferents escoles.
2: Sí, per sort es podem donar aquesta oportunitat, no? I sobretot perquè va destinada als jugadors de les escoles, que molts d'ells és per primera vegada presència en un partit de primera divisió del València, el Mestalla.
3: Això te marca.
2: Junta als seus companys de l'equip, entonces és una experiència única que poden viure els jugadors de les nostres escoles, vivenciar partits en Mestalla, també del primer equip femení, i són records que mai se us obliden, conforme dius.
1: I generar ese valencianismo no es solo esos momentos que son para ellos, pues que les quedan grabados, pero sino también hacerles partícipes de otros proyectos que se van a cabo, de otras actividades que también pone en marcha la Academia de Valencia. En temporadas atrás recuerdo, pues, por ejemplo, recogida de alimentos, ¿no?, situaciones de material deportivo.
2: Sí, nosotros intentamos, pues desde la edad más temprana, desde los querubines, hacer diferentes actividades en Ciudad Deportiva, como decíamos, para que vivencien lo que es el Valencia desde dentro. Hacemos jornadas con querubines para que las familias también conozcan de primera mano qué es la Ciudad Deportiva. Hacemos jornadas de convivencia con todos los prebenjamines de todas nuestras escuelas aquí en época navideña, y tienen una experiencia de jugar partidos, están junto a nuestra mascota, se llevan un obsequio. O sea, para ellos y para nosotros sobre todo, el generar ese sentimiento de pertenencia y vivir lo que es de dentro del club, con todas estas otras cosas que decías, ¿no? De campañas de recogida de alimentos para los más necesitados, que ellos lo vivan y lo sientan, es la mejor receta para generar ese valencianismo.
4: Y por último, Pablo, los jugadores.
3: Sí, al final es pues lo que abans era lo primer, ¿no? Pero conforme funcionan els convenis, però ara que ara és, evidentment és una peça important, no? És el centre de tot el sentit del projecte, bueno, i del futbol en general, els propis futbolistes que són els actors protagonistes.
2: Així és fonamental, més que res, perquè este conveni no tindria sentit sense tindre el compte, sense tindre en compte jugadors de les nostres escoles, val? Per tant, fem una sèrie d'activitats amb els jugadors destacats, que ahí tenen un paper fonamental les nostres escoles, d'informar-nos aquests jugadors que estan entrenant bé, que tenen un comportament adequat, i nosaltres el que fem és convocar-los per a vivenciar unes jornades així en Ciutat Esportiva, on poden vestir-se sobretot del València Club de Futbol com un jugador de l'acadèmia, i també perquè són entrenats per els tècnics d'acadèmia, no? Entonces, són experiències que lo que volem és afavorir, no? Que aquests jugadors que destaquen en qualsevol faceta, pues que continuen, que se mantinguen motivats en el temps i que sobretot que siguen esportistes i que vegin ells recompensat, que el seu esforç té la seva recompensa.
3: Està clar que així en l'Acadèmia del València sempre està aquest lema, no? De eduquem persones, formem futbolistes. És algo que està patent també des del projecte d'escoles, per el que te llegia un poc entre línies, no? Que no sols formen part d'aquestes activitats o està en el radar, no, de l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera, els jugadors que més gols marquen, el que més para o el que té una millor actuació, sinó com s'entrena, com es viu el dia a dia i també pues, aquells que poden ser un exemple, no, dins del seu club en altres aspectes, més enllà del que passa en el partit de dissabte.
2: Sí, aixina és. Sabem que, com comentàvem, el projecte escoles té en compte jugadors en edats molt, molt joves, des de querubins fins a infantils, i ahir més que aquest número de gols o la quantitat de parades que fa en un partit un porter, pues tenim més en compte els valors, no? El compromís, l'esforç, perquè sabem que són jugadors tan joves que si tenen aquesta base de compromís, d'esforç, amb el temps i entrenant com diuen els tècnics, pues poden evolucionar i, per què no, algun dia poder recalar en l'Acadèmia del València Club de Futbol.
3: Mira, per anar acabant, volia preguntar-te per això. Jo crec que no és el més important, però sí que és algo que, sobretot a les famílies, als xiquets, a les xiquetes, esté un poc ahí. Vale, jo estic en un club que està en el projecte escoles. Me van a fitxar o no me van a fitxar? Bueno, és algo que es dona pues, de manera natural, no? Que no és forçat. I hi ha molts, no podem negar-ho, no? Hi ha molts jugadors i jugadores que han passat per escoles conveniades que amb el pas del temps, dels anys, com dies, pues poden acabar així en l'Acadèmia del València.
2: Sí, així és un dels objectius, el, com diem, millorar les escoles conveniades o que les escoles conveniades puguen afavorir-se de continguts que té l'Acadèmia Club de Futbol, i el principal d'això és que el beneficiat final siguin aquests jugadors que amb el temps demostren un cert nivell i, per què no, poder incorporar a l'Acadèmia del València Club de Futbol. Però l'objectiu, sobretot en aquestes edats, i sí que m'agradaria remarcar, és que no és el resultat immediat, sinó el procés en el que estan immers, perquè nosaltres tenim control d'aquests xiquets des de edats tempranes i sobretot en diferents temporades, i el que l'Acadèmia busca, com heu dit, el lema de eduquem persones, formem futbolistes, és un conjunt.
1: Dicho queda, son los pilares en torno a los que gira el día a día y las acciones que se llevan a cabo desde el proyecto Escoles VCF.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
5: VCF Radio, la radio oficial del València Club de Futbol.
0: Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. i ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
6: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
7: Hola, afición. Soy Rajas. Sigue en la radio de Valencia todos nuestros partidos.